0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: I després d'escoltar la Yasone Sánchez recordant algun dels beneficis del Reiki, nosaltres marxem, ho fem, com ja sabeu, amb la Rosana Arbelo, i recordant que demà dijous tornarem, dijous 3 de setembre d'aquest 2026, tornarem a omplir els matins aquí als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat. Que tingueu una bona tarda, que gaudiu del vostre temps, encara fa caloreta per poder gaudir potser d'un bany o d'un bon passeig, i nosaltres, com deien, cap a les 10 del matí, demà, dijous, tornarem a estar aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès, a més, amb la nostra companya, la Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística, que ens parlarà dels cursos de català per la nova temporada. Bona tarda, Miquel.
1: Molt bona tarda a tothom, Núria.
0: I fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: Adéu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Avui a les historietes hem de parlar d'una guerra. D'una guerra molt curta, de fet, que va enfrontar Hondures i El Salvador i que només va durar 100 dies. El més curiós i el més dramàtic d'aquest conflicte armat és que tot plegat es veurà molt afectat per un partit de futbol. Ja és ben cert que el futbol aixeca passions, massa i tot. Avui, a les historietes, la guerra del futbol. Corria l'any 1969 quan la tensió entre Hondures i El Salvador era majúscula.
2: ¡Viva Hondures!
3: ¡Viva Hondures!
2: Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. ¡Viva El Salvador!
3: ¡Viva El Salvador!
1: Hondures va emprendre una reforma agrària i es va dedicar a expulsar els salvadorenys que durant generacions havien cultivat les seves terres. S'havien guanyat el seu tros amb esforç i de cop i volta els hi ho van expropiar tot. La primera onada de tensió, doncs, està provocada per aquest retorn massiu de salvadorenys al seu país, expulsats pel veí hondureny.
4: Y le digo a todos los niños que lo mismo tienen que hacer. Si todos sembramos un árbol, qué lindo el barrio se va a ver.
1: Els mitjans de comunicació d'ambdós països van jugar també un paper important, escalfant l'ambient i alimentant l'odi entre els habitants d'un país i els de l'altre. A més, el govern del Salvador temia que haver de cuidar-se d'una onada de camperols els faria trontollar l'economia. La tensió entre uns i altres era altíssima, la situació insostenible. Paral·lelament al conflicte socioeconòmic entre Hondures i El Salvador, les respectives seleccions nacionals de futbol tenien la seva particular batalla, enfrontant-se a les eliminatòries prèvies de la Copa del Món del 1970. El 6 de juny del 69, a Tegucigalpa, es va jugar el primer partit, amb victòria hondurenya. El 15 de juny, a Sant Salvador, la selecció anfitriona igualava l'eliminatòria, guanyant 3-0. El tercer i últim partit, el del desempat, es va jugar a Ciutat de Mèxic el 27 de juny. El Salvador va acabar imposant-se 3-2 a Hondures. Però el partit, malauradament, la rivalitat esportiva va sortir del que hauria de ser l'esport. Va provocar que la tensió es disparés i la sang, en aquest cas, sí que va arribar al riu. El 14 de juliol del 69, El Salvador va atacar militarment Hondures. Afortunadament, el conflicte va durar poc, tot i que es va cobrar entre 3.000 i 5.000 morts civils. L'Organització d'Estats Americans va negociar un alto al foc, que va entrar en vigor el 20 de juliol. 100 hores de conflicte. Fins a quin punt la tensió del partit va induir a les armes? Vés a saber, va ser el reporter polonès Richard Kapuscinski qui va batejar aquesta guerra com la guerra del futbol. I de guerres del futbol n'hi ha hagut moltes més, des del Barça-Madrid fins a la dels drets televisius. Però tot això, sens dubte, ja són altres historietes.

0: Ràdio Montornès. Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Suau, com mocador de fil, com un petó de nen gris de maig, com xiu-xiueig secret, com avança la serp, com cau la neu.

0: sei lhe perdoa.
1: Como algo que
0: o que és ninguém
1: achei,
0: trago.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: i sé que és per nosaltres.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: face.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb fins a 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B10, deixa la via de moment tallada en direcció Nus de Llobregat. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir, mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb comissions obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats, llavors previstos a l'inici de curs. I el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. La crisi migratòria, de fet, va provocar mobilitzacions de signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 persones es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitzacions amb alguns moments de tensió i, de fet, una detenció a Tarragona. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer, de fet, noves nuvolades al Pirineu, però que no deixaran precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les màximes rondaran entre els 33 i 35 graus.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès. Èxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
2: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades, per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts, benvingudes, què tal, com esteu? Segon dia, després de les vacances d'estiu, tornem a trobar-nos, ja estem aquí, el Miquel Zafra, la Núria Catxan, i avui també tenim per aquí a la Mireia Toledo, que de seguida l'escoltarem. Bé, avui és dijous 3 de setembre d'aquest 2026. Estem al compte enrere per la nostra festa major. Ja sabeu que és una de les darreres festes majors del Vallès Oriental i amb la festa major acomiadem l'estiu. Però encara queden uns quants dies, poca cosa. Però abans ja sabeu que tenim la diada l'11 de setembre i tot això doncs fa que hi hagin programats un seguit d'actes, activitats que anirem comentant durant aquests dies. Com és habitual, ja sabeu, estic acompanyada amb el Miquel Zafra. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs mira, jo no sé com estic, perquè ja sembla que portem

0: però a la vegada ja comença a refrescar a primera hora del matí i t'aixeques i ja notes aquella humitat, saps, que comença, que és molt característica també a la Festa Major de Montornès. Encara anem amb tirants, amb màniga curta, aprofitem per sortir al carrer, però si passem una mica de temps al carrer per la nit, doncs a Montornès ja fa falta una jaqueta. Ahir a la tarda nit no, eh? Ahir, déu-n'hi-do, pràcticament 28 graus un altre cop d'aquesta calor que dius, oh, amb això no es pot viure perquè no pots dormir i això és un gran què. Però diuen que aquesta setmana serà així, ja veurem després. De moment no guardeu els tirants, la màniga curta, deixeu tot allà a mà. I això sí, si sortiu per la nit a Montornès, a mi ja m'han dit que comença la humitat a sentir-se. Això vol dir que potser hem de portar algo, allò, una jaqueteta, una manta. La gent jove que està tot el dia al carrer per la nit, que encara no ha començat al col·le, ni a l'institut, ni a treballar, doncs van allò preparats per les nits a Montornès, tot i que encara tenim nits tòrrides, com deia el Miquel, nits tòrrides. I amb aquest terme, amb aquesta terminologia, doncs ens hem d'anar acostumant, desafortunadament. No sé, has passat calor, has tingut fred, com has dormit?
1: Jo aquesta nit, ara ho parlàvem amb la Mireia aquí a redacció, m'he desvetllat a 4:45 de la matinada, ja no m'he pogut tornar a dormir, i des de llavors estic despert, o sigui que...
0: Sí, a mi m'ha passat alguna cosa així, perquè...
1: Ja porto unes quantes hores despert donant-li voltes al cap, i aquí estem, Núria.
0: I aguantant aquí el dia.
1: Aguantant el tipus, sí. El que sí que és evident, a banda d'aquesta humitat que tu dius, que és normal que comenci a venir, no sé si ets conscient de que han començat a retallar-se les hores de llum.
0: Sí, molt a la tarda, és veritat. Ja tenim aquesta sensació que, clar, a les 9 ja és pràcticament de nit. Però comencem a notar doncs, tot aquest canvi, no? De fet, a l'agost ja comencen les tardes a fer-se una mica més curtes. És una pena, eh? Perquè si no canviessin l'hora, jo crec que estaríem bé. El problema és aquest canvi d'hora que no acaba de marxar i que tenim instaurat, crec que és el tercer cap de setmana d'octubre, i això sí que a mi no m'agrada gens, no m'acabo d'acostumar. Jo prefereixo que en comptes de ser de nit a les 5, sigui de nit a les 6, perquè aquesta hora l'aprofites d'una altra manera. I després, mira, si t'aixeques i és de nit, doncs com que t'has d'aixecar de seguida, a vestir, a arreglar-te, a dutxar-te i anar a la feina, total, això que és una hora com molt, doncs encens la llum i ja està, no? No sé. En fi.
1: Ritmes i els bioritmes de vida, no? Que ens afecten. Jo crec que precisament de tot això que estem parlant és a lo millor la conseqüència, no? De no dormir bé, no descansar bé, etcètera, etcètera.
0: És un problema, eh? Al final sí. És un problema perquè no descanses. Jo aquesta nit he posat a l'aire per dormir, perquè ahir vaig obrir finestres i lo que entrava a casa era, buah, impressionant. Dic, ostres, un altre cop estem com al mes de juliol, no? I vaig ficar l'aire, perquè és que si no... Però sí, també m'he despertat a les 2, a les 3, a les 4. Ha estat una nit intensa, d'aquelles que dius, buah, però és el que hi ha.
1: Millor aixecar-se, no? Jo sí. Aquest matí, a les 6 de la matinada,
0: ja estava
1: a les 6 de la matinada, ja estava esmorzant.
0: Mm-hmm. Clar.
1: Bueno, en fi.
0: Què dius?
1: Com es presenta el dijous?
0: Doncs mira, com que no tinc plans per aquest dijous. De fet, tinc coses a fer, però si no dormo bé, les vaig aplaçant. No sé si tu fas això. A mi em diuen, ei, que tenim que anar a fer no sé què. I jo, uf, és que aquesta... Bueno, haig de dir...
1: No em va bé, no?
0: No em va bé. Ahir, que va ser el primer dia que em vaig aixecar d'hora... T'haig de confessar que vaig fer migdiada.
1: Ah, molt bé, mira.
0: No tenia ganes de sortir enlloc quan vaig acabar de la feina. Vaig acabar al sofà i allà mateix, sense donar-me compte, vaig quedar-me, però
1: vas quedar cau.
0: Trasposada, però...

0: Oh, sí, cau totalment. Clar, també això suposo que després a la nit...
1: Sí, passa factura, fer, també és
0: clar,
1: veritat. Sí.
0: Va fer que, no, que la nit no descansés com s'ha de descansar. Al final és el peix que es mossega la cua i per això també hem de tenir compte. Perquè és veritat que a l'estiu, doncs sí, fas una mica de migdiada, però després trigues molt en anar-te a dormir perquè, doncs, mira sèries o estàs a la fresca o... Però clar, ara hem de regular l'horari. D'aquí dos dies estarà tota la canalla igual que nosaltres, que tindran aquests dos dies de desajustes de la son, és normal, venim de l'estiu, d'hores de fer i desfer el que ens ve en gust, i clar, ara ja ens trobem amb la cruda realitat, que és tornar a les rutines, els estudiants a estudiar, els treballadors a treballar, i la vida fluye. No? Sí.
1: Doncs sí, estem de nou a la roda de hàmster i que no pari. Tenim per aquí a la Mireia, Núria, no sé si
0: sí, mira, a mi
1: vols parlar
0: que,
1: amb la
0: sí,
1: Mireia.
0: Sí, m'agradaria que entrés ja abans d'anar a qüestions locals, perquè hi ha un tema que es va produir ahir, concretament, on l'Ajuntament va ser el protagonista. I m'agradaria, doncs, això, que la Mireia, que la tenim avui aquí, ha vingut expressament per portar-nos aquesta informació. Gràcies, Mireia. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Soy como el diablo, ¿no? Me invocáis y aparezco.
0: Ui, això sona una mica...
1: Quina por, Mireia.
2: Sí.
3: Bon dia.
0: Bon dia, què tal?
3: Benvinguts a la nova temporada, eh?
0: Igualment, que ja ha començat també la intersecció.
1: Tu vas començar ahir, Mireia.
2: Vaig començar ahir, sí, i una mica... No sabíem si ens en recordaríem de fer el programa i al final, com dieu, és com
1: va
2: si
1: sortir,
2: no haguessis
1: no?
2: marxat. No?
0: Sí, la veritat és que la sensació de seguida que et poses davant del micro, tot fluye, todo fluye y nada influye, i ens deixem portar per...
2: Sí, sí, sí. Bueno, és molt guai, és una feina molt xula al
0: sí,
2: final.
0: Sí, per això. Doncs Mireia, ahir es va produir a Montornès una concentració com a moltes poblacions i sí. ciutats d'Espanya.
2: Sí, sí, de centenars de poblacions d'aquí a Espanya i deies que el protagonista va ser l'Ajuntament com a edifici, eh?
0: Com a edifici, com
2: a lloc, jardins,
0: lloc
2: sí.
0: de trobada, no?
2: Exacte.
0: Va ser el lloc de trobada.
2: Sí, va ser davant de l'Ajuntament aquesta concentració en defensa o en suport del poble de Ceuta, el poble ceutí, i va ser als jardins de Natividad i Arzaplanas i, al igual que la resta d'Espanya, va ser una concentració promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I aquí a Montornès, jo destacaria que va ser un acte pacífic i van assistir al voltant d'unes 150 persones, que això és important, que hem vist imatges bueno, doncs, a altres indrets que no va ser una cosa pacífica, aquí sí, sí que es van escoltar lemes com Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, que era el que podíem veure al cartell. I bé, nosaltres, ja que vam anar allà, volíem captar quin era l'ambient i vam poder parlar amb dues de les persones que es van apropar, doncs veïns d'aquí de Montornès, com són el Francisco González i la Fidela Nolasco, ella més d'origen melillense.
4: Yo, si pudiera, ahora mismo me iba, aunque fuera con la sillita de ruedas, a defender mi tierra, porque me tira muchísimo al melillero o al melillense, le tira muchísimo su tierra, mucho. Hables con el que hable, aún se acuerda, aún la añora, hasta lloramos muchas veces. Pero bueno, las circunstancias de la vida... nos hizo venir aquí a España y aquí estamos, pero vamos a defender Ceuta y Melilla con uñas y dientes.
5: Porque es de España, no nos la pueden quitar porque les dé la gana a ellos, por una parte y por otra, porque hay un embrollo pero grande por parte de unos y de otros, y no, si hace falta nos iremos a Ceuta a defenderlo allí.
2: Pel que fa a l'assistència, que ja hem dit que van ser d'unes 150 persones aquí a Montornès, ella, la Fidela, va dir que trobava falta més veïns.
5: Yo ya lo he escuchado, que se unían todos en el ayuntamiento y soy la primera que ya he venido con mi marido, porque mi marido hay que estaba en el sillón, hay que cambiarlo a la silla para traerlo y no hemos venido ya, ¿sabes?
3: ¿Qué le parece la gente que hay?
5: Mucha, tenía que ver más porque el pueblo es más grande y tenemos que defender porque es España.
2: De moment no tenim constància que s'hagin convocat més concentracions o manifestacions. Recordem que aquesta va ser promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i de Províncies. I com escoltàveu de fons, doncs va haver càntics, no hi han faltat tampoc les banderes espanyoles i, de fet, molts cotxes que passaven per davant tocaven el claxon per, com a gest de suport. Una concentració, com deien, pacífica, sense passar límits, que, bueno, malauradament, a altres llocs sí hem vist.
0: Doncs ja veieu, aquesta és la darrera informació. Això va passar ahir a les 8 de la tarda.
2: Correcte.
0: Als Jardins Natividad Llarza, l'Ajuntament de Montornès, i la Mireia ens ha portat la darrera hora. Gràcies.
2: Gràcies, ja parlarem un altre dia.
0: I fins aviat.
2: Adéu.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: I nosaltres ens endinsem en la Diada Nacional de Catalunya, que es commemora a Montornès, com cada any, amb un acte cultural. Recordeu que la celebració serà el proper 11 de setembre als Jardins de Natividad Llarza Planes, al costat del monòlit de l'11 de setembre. A més de la tradicional ofrena floral, l'acte comptarà amb actuacions musicals, danses i l'estrena de la colla bastonera de l'associació Bruixes Montornès i ballada de sardanes per finalitzar aquest acte. La cultura catalana tornarà a protagonitzar la commemoració de la nostra Diada de Catalunya a Montornès. L'acte tindrà lloc el mateix divendres 11 de setembre a les 11 del matí, com és habitual als Jardins Natividad Llarza. Com és tradició, la jornada, recordem, començarà amb la part més institucional, la hissada de la senyera per part dels representants de la policia local, amb l'acompanyament musical de la coral La Lira, que interpretarà el cant a la senyera. L'entitat també cantarà El meu Montornès i l'Empordà, i més endavant l'himne nacional dels Segadors. Abans de les ofrenes florals de les entitats del poble i del consistori, els dansaires montornesencs i montornesenques, l'Anna Boner i la Júlia Espies, acompanyades pel músic Dani Garrido, interpretaran el Ball de l'Homenatge. L'acte continuarà amb l'actuació de l'esbar dansaire Rosa dels Vents, de Vilanova del Vallès, i la lectura del manifest institucional. En primícia, us direm que la colla bastonera de l'associació Bruixes Montornès interpretarà la dansa Torre, el seu primer ball. Tenim ganes ja de veure a l'associació Bruixes de Montornès fent aquest ball de bastons. Serà el proper 11 de setembre. I què ha passat durant tots aquests dies a Montornès? Doncs les darreres setmanes al nostre poble s'han fet obres de millora al centre juvenil satèl·lit, al casal de la gent gran i a l'edifici de Sant Isidre. A més, també s'estan realitzant actuacions als 3 centres educatius. Recordem que també els primers dies d'agost es van fer intervencions al centre esportiu, al poliesportiu de Montornès. Bé, doncs amb l'aturada, amb l'estiu, amb el tancament de les escoles, del casal, s'ha aprofitat per doncs posar al punt els equipaments municipals. Aquesta setmana s'han dut a terme actuacions de reparació i de millora perquè tot estigui a punt per aquest nou curs. Un d'ells ha estat el Centre Juvenil Satèl·lit, al qual s'ha donat de nou fals sostre i s'ha reparat el canal interior de recollida d'aigües pluvials. A més, s'estan fent treballs de repintat tant dins com a les façanes. El cost de les obres ha pujat uns 47.000 euros. El casal de la gent gran, centre, s'ha canviat la porta d'entrada per una d'automàtica, s'ha afegit una reixa de seguretat. A més, al casal de la gent gran nord, la brigada ha eliminat un esglaó a l'entrada per millorar així l'accés a aquest equipament. En els propers dies finalitzarà l'obra amb la instal·lació d'una nova barana. Són reformes i millores d'aquests llocs que doncs, la gent gran utilitza o la canalla a les escoles. En aquest cas, en el cas del casal de la gent gran, les actuacions han sumat 46.000 euros aproximadament. Un altre equipament que aquests dies s'han realitzat canvis és a l'edifici de Sant Isidre. Allà s'han reparat les humitats existents, s'han adequat dos nous despatxos i s'ha fet una zona de banys. En total, el pressupost de les actuacions ha pujat a 47.000 euros. El complex esportiu, com us deia, també allà a les Vernedes, també s'han fet obres durant l'estiu. De fet, s'han canviat els paviments a diverses sales, s'han redistribuït, repintat espais, s'han canviat les lluminàries i el cost ha estat de gairebé 48.000 euros. Totes aquestes actuacions han estat executades per dues empreses externes. Doncs aquestes són algunes de les coses que s'han millorat durant el temps que han estat tancades i, per tant, doncs el no haver-hi usuaris o estudiants, canalla, doncs s'han pogut portar a terme. Sempre a l'estiu serveix per millorar obres, aquests equipaments municipals que necessiten aquestes obres. Doncs aprofitar l'estiu per fer-les. I avui també m'agradaria recordar, si us agrada la fotografia, que sabem que a Montornès hi ha molt aficionat i aficionada a la fotografia, que hi ha un concurs que està en actiu i en el que podeu participar. És el concurs, concretament la edició 18a del concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral. I totes les persones que estiguin interessades en participar en aquest certamen poden presentar les seves instantànies fins al 18 de setembre. El tema d'enguany són els patrons de la natura. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha posat en marxa una nova edició d'aquest tradicional concurs fotogràfic. D'aquesta manera, convida les persones a passejar pels seus boscos i captar imatges tant amb càmera com amb mòbil i presentar-les. Mira, podeu participar i, per què no, passar una bona estona gaudint del medi natural, aprofitar que tenim el Parc de la Serralada Litoral a tocar de Montornès, que és una zona per desconnectar, per caminar, per fer exercici, per gaudir de la natura i, si us agrada la fotografia, doncs aquestes dues modalitats les podeu practicar. Encara teniu temps per presentar els treballs al web municipal montornès.cat, però també al web del Parc de la Serralada Litoral trobareu el concurs i les bases i el que heu de fer i com ho heu de fer. Fins i tot hi ha un concurs per canalla, per gent més jove. Doncs feu una ullada perquè pot ser una activitat molt maca per fer en família i gaudir aquests dies que encara la canalla no està al col·le. Per la tarda, quan comença a caure una mica el sol, baixar la temperatura, potser podem fer una excursió al nostre parc de la Serralada Litoral. I també m'agradaria recordar que demà divendres, abans de tornar a les rutines, la Comissió de Festes de Sant Joan ha organitzat una sessió de cinema a la plaça del Poble, Montornès Nord. La plaça del Poble es tornarà a convertir en una sala de cinema a la fresca aquest 4 de setembre. Faran la projecció de la pel·lícula Lilo i Stitch, una producció de Walt Disney. Ja sabeu que Lilo i Stitch té molts seguidors i seguidores. És una pantalla gran, allà a la fresca, a la plaça del Poble. És una activitat maca per fer també en família i per gaudir encara de l'estiu, de les darreres hores d'estiu. Una pel·lícula que dura 90 minuts i que doncs, tracta sobre una nena hawaiana que se sent sola, que decideix adoptar un gos l'anomena Stitch. Aquest podria ser la seva companyia perfecta si no fos en realitat el fruit d'un experiment genètic que s'ha escapat d'un planeta alienígena i que ha aterrat a la Terra per casualitat. Doncs si voleu veure i gaudir la pel·lícula Lilo i Stitch, demà divendres a la plaça del Poble a les 10 de la nit a la fresca.

Bé, us diré quan són les 10 i 26 minuts, que és la setmana de l'aprenentatge digital. La UNESCO va implementar un programa d'activitats orientades a determinar la contribució de la tecnologia de mòbils i aconseguir el programa Educació per Tothom. En aquest sentit, del 2 al 5 de setembre se celebra aquesta setmana des de 2024. És la setmana de l'aprenentatge digital. Us haig de dir que avui és Sant Gregorio, Aigulfo i Sàndalo. I a ells i a elles, doncs felicitats. Si hi ha alguna persona amb aquest nom, que tingui un dia meravellós i que gaudeu molt del vostre dia. Ja sabeu que també hi ha persones que celebren el seu aniversari aquests dies. I volem, com sempre, felicitar a totes les persones que estiguin d'aniversari. I avui, fent una ullada als records, he trobat que hi ha un record que fa referència a un gran artista, que va ser Michael Jackson, perquè ell va morir el dia 25 de juny, sí, al 2009, però va estar molts dies sense l'enterrament. El van enterrar un 3 de setembre, un dia com el d'avui, al 2009. I ho van fer al gran mausoleo de Forest Lawn, a Califòrnia. Allà es va fer la despedida, l'acomiad definitiu. Es va portar a terme en una cerimònia privada al voltant de 200 persones del seu voltant, família, amics, però els més íntims. I es va portar a terme aquest enterrament amb la seva família i amb detalls com cartes que van ficar dins de l'ataúd als seus fills, però va haver-hi també un xoc mundial per la mort del cantant, perquè si hem de recordar alguna cançó, doncs potser recordaríem moltes i quedar-nos amb una és molt difícil. Les cançons del rei del pop van batre tots els rècords i la veritat és que es van convertir en tot un llenguatge. Per això avui volem recordar el rei del pop, a Michael Jackson, i ho fem amb aquesta cançó que no passa de moda, que sempre recordem i que sembla fins i tot actual. I és que així era la música de Michael Jackson.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: Doncs anem al contingut. Avui la Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística a l'Ajuntament de Montornès. Ja la tenim aquí, de seguida parlem amb ella. També volem recordar que s'ha posat en marxa a Montornès l'escola d'estiu de buscar feina. Es tracta d'una iniciativa del Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, i avui en parlarem d'aquesta qüestió. És dijous i avui escoltarem les ofertes laborals que ens porta la tècnica de l'OPEC. Esteu buscant feina? Voleu millorar les vostres condicions laborals? Doncs avui no us perdeu la secció de l'Àngels Rial. I acabarem parlant de cinema, d'estrenes i de novetats. Això sí, sense el gran José Luis Cano, que encara el tenim de vacances. També a ell li toca fer vacances, oi? Doncs cinema amb el Miquel i aquesta qui us parla, la Núria, no us ho perdeu. Tot això avui, aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Doncs anem ja amb la informació meteorològica de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber què passarà avui. Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui dijous pugen les temperatures i serà un dia pràcticament d'estiu. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 34 a Sabadell, 32 graus a Barcelona i 31 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui continuem amb temps estable, dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AME.
6: Gràcies i fins demà. Recordem que la farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Nord. Aquesta la trobareu al carrer Federico García Lorca 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la nostra policia local 93 572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: Comercial Solar.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solar.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solar.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Doncs ja la tenim aquí i hem de començar i comencem aquesta nova temporada al setembre. Amb ella és la tècnica de normalització lingüística a l'Ajuntament, la Reyes Barragán. Per nosaltres sempre un plaer. Benvinguda, Reyes.
1: Hola, moltes gràcies. Encantada de ser de nou aquí amb les piles renovades.
0: Sí, no? Totalment, totalment.
1: Molt bé. Doncs endavant, no?
0: Endavant, anem.
1: Mira,
0: anem
1: per ordre.
0: Perquè... Sí, vinga.
1: Avui és excepcional perquè jo acostumo a venir a final de mes.
0: Si és veritat, i vindràs, no?
1: Vindré.
0: Vindrà a final de mes.
1: Vindré a final de mes. Però avui era interessant venir per parlar de les inscripcions als cursos.
0: Sí.
1: I jo sé que ja ho vaig dir al juliol, però ho torno a recordar.
0: I em sembla que ahir, avui i demà encara pots fer proves
1: de nivell. Avui és dia 3, demà dia 4. Sí, sol·licitar-la fins al dia 4.
0: Molt bé.
1: Perquè sol·licitar-la fins al dia 4 t'assegures que es pugui corregir abans de l'inici de les inscripcions. Si la sol·licites després del 4, com que hi ha moltes sol·licituds de proves de nivell, més tard del 4 és difícil perquè claven per ordre que arriben.
0: Clar.
1: I potser te la corregeixen que ja ha passat el període d'inscripció.
0: Val.
1: D'acord?
0: Uh-huh. Aprofiteu,
1: això.
0: Aprofiteu.
1: Doncs comento. Les inscripcions comencen el 14, són fins al 17 i després també el dia 21, ara m'explico.
0: Uh-huh.
1: Dilluns 14 i dimarts 15 són torn preferent per als exalumnes dels darrers 12 mesos. Si tu has fet un curs el curs passat, doncs tens inscripció preferent. D'acord? Aquí en un torn, les inscripcions són en línia, però presencialment també tenim uns dies, i aquí en un tornés, com que estic jo sola, doncs m'he de repartir i he de fer
0: clar
1: aquestes coses. Dilluns 14 de setembre seré a la tarda, de 4 a quarts de 8. Ho dic també que encara que sigui inscripció per a exalumnes, si algú vol venir a informar-se sobre alguna cosa, doncs sap que hi seré,
0: que
1: allà presencialment, tot i que per telèfon o per WhatsApp o per correu
0: també
1: intento respondre a totes les sol·licituds. Doncs dilluns 14 seré de les 4 a quarts de 8, dimarts 15 seré al matí, de 9 a quarts de 2, i el dia 16 i 17 ja és torn general, ja és pels nous alumnes. Llavors, el dimecres 16, que és com el primer dia, estaré al matí i a la tarda. Seré de 9 a 1, a quarts de 2 i de 4 a quarts de 8. I el dijous seré al matí. Però alerta. Per exemple, el torn preferent, el 14 i el 15, les inscripcions són per a tots els nivells. Qualsevol nivell pot venir a inscriure's. Qualsevol persona, si tu necessites un B2, un C1, un intermedi 3, pots venir. En canvi, el 16 i el 17... No dic el 18, perquè el 18 aquí és festa, però ara ho comentaré.
0: Sí.
1: El 16 és només inscripció per inicials i bàsics, és per no saturar l'aplicació, d'acord? El 16 és només per inicials i bàsics, 17, 18 i 21 és del A1 al C1, i el dia 21 és només els del C2,
0: molt
1: d'acord?
0: Bé.
1: Llavors, el 18 aquí és festa, però les inscripcions en línia continuen igual, i si
0: clar
1: algú vol anar a inscriure's a un altre poble, doncs també pot fer-ho, que consulti els horaris i ja està. Aquí a Montornès es faran dos cursos, un de A1, que és el primeríssim nivell, és la primera vegada que es fa aquest curs aquí a Montornès,
0: no?
1: Ja ho vaig comentar,
0: uh-huh,
1: i aquest curs serà els dimarts i els dijous de 3 a 5, i després hi ha un bàsic 2, que és la continuació d'un bàsic 1 que va començar l'any passat, que serà dimarts i dijous, de 6 a 8. La gent que necessiti fer curs de català, que no ha fet mai català o que sap una mica de català, jo li recomano que vingui a veure'm, perquè jo podré valorar, en funció de la formació que tingui,
0: clar,
1: dels anys que fa que viu aquí a Montornès, si parla una mica, si parla més o parla menys, en quin dels dos nivells que es fan aquí a Montornès podria anar-hi, o si li convé anar a un altre poble o fer un altre nivell. També comento que hi ha altres nivells en altres municipis i també hi ha oferta de cursos en línia.
0: Molt bé.
1: Jo a partir d'ara ja he començat, penso que vaig començar el dia 27 o 28 a fer difusió, perquè jo vaig deixar moltes coses programades a les xarxes perquè sortissin, i a les xarxes hi haurà difusió, deixaré cartells a diferents llocs, me'ls repartirà l'Ajuntament, deixaré fulls volants, faré vídeos a les xarxes, intentaré que tothom ho sàpiga i que ningú digui jo no m'he assabentat que hi ha cursos de català. No?
0: Hi ha cursos de català.
1: per tema cursos
0: part
1: de català, això. Després hi ha més coses de referents a l'oficina de català o activitats que puguem dur a terme durant aquest curs. Jo ho comentaré al final de, vinga, de mes, que serà la meva
0: visita oficial.
1: D'acord? Sí. Ara aprofitem l'estona que tenim per comentar cosetes de llengua. Jo recordo que, clar, sempre que vinc comentem coses de llengua, sí, poc o molt. Tenim el qüestionari lingüístic, tenim la meva col·laboració en la revista del Montornès Viu. Doncs jo vaig parlant de llengua sempre que puc, i quan vinc aquí a la ràdio, doncs també.
0: Aprofites, clar que sí.
1: I avui comentarem alguna coseta en relació amb el temps que som, no? Som al mes de setembre, uh-huh, i molta gent té... Aprofito per recordar que ja vaig explicar un dia que setembre és un nom que no li tocaria, perquè no és el número 7, sinó que és el número 9 de mes, no? I això ve perquè primer el calendari romà tenia 10 mesos i després van afegir-ne 2 més, i clar, la cosa es va desquadrar numèricament. Setembre vindria de 7, però no és el mes 7, sinó que és el mes 9. Recordat això... Uh-huh. Hi ha gent que té problemes amb el tema de setembre. Què hem de dir? Setembre o septembre? Ja dic que en català és sense la P.
0: Setembre.
1: Setembre, setembre. Mm-hmm. Jo vaig compartir a la pissarra...
0: Però
1: de la
0: totes
1: paraula
0: dues
1: del dia.
0: Són bones.
1: No, en català...
0: En castellà no.
1: Ara arribo.
0: Ah, val.
1: En català només pot ser setembre. Sense P.
0: Això.
1: Setembre. Vaig compartir una paraula a la pissarra de la paraula del dia recordant la paraula setembrí. Uh-huh. Flors setembrines, setembrí, sense P, propi del setembre, d'acord? Uh-huh. En castellà sí que s'accepta septiembre, i setiembre, uh-huh. En castellà t'accepten les dues. En català només és bona sense P.
0: Uh-huh.
1: I que això, que septembre i septiembre i setembre venen del 7, de que era el número 7. En castellà ha mantingut la P, i en algunes altres llengües romàniques també, com el francès, septembre, el romanès, septembrie, però en català no la té, ni en asturià, ni en gallec, ni en italià, ni en portuguès.
0: Ni se l'espera.
1: Setembre, setembro, ni se l'espera. En català ens oblidem de la P.
0: Molt bé.
1: D'acord? Molt bé. Doncs ja està. Una altra paraula pròpia del mes de setembre és... escola i col·legi.
0: Que totes
1: no?
0: dues són,
1: les
0: no?
1: dues són bones. A veure, sí. Què ens diu el diccionari? A veure, actualment totes dues paraules són sinònimes i s'utilitzen indistintament, d'acord?
0: Uh-huh.
1: Tenim però que el diccionari ens diu que un col·legi, a part de ser l'establiment d'ensenyament primari o secundari,
0: sí,
1: és col·legi de persones sotmeses a un reglament. Col·legi de metges, col·legi d'infermers... Hi ha més definicions, eh? O la casa o edifici del col·legi, societat o corporació de persones de la mateixa professió, en mm-hmm. fi, això. Això és un col·legi, l'establiment on s'ensenya ensenyament primari i secundari. I l'escola també és establiment on s'ensenya. Per això també hi ha escola d'enginyers, escola d'arquitectura, escola d'arts... El mot col·legi és com més antic. Més utilitzat a la primera meitat del segle XX, d'acord? Mm-hmm. La gent anava a estudi o anava al col·legi. Cap a la meitat del segle XX es comença a utilitzar i es comença a popularitzar escola, tant que ara mateix doncs, s'utilitzen indistintament.
0: Mm-hmm.
1: Escola ve del llatí escola, sense la E, escola, mm-hmm. que volia dir lliçó,
0: mm-hmm.
1: i que venia del grec que, atenció, volia dir temps lliure, temps d'oci, temps per passar-s'ho bé estudiant, d'acord? El significat aquest escola d'oci aquí l'hem perdut, d'acord? Mm. S'ha quedat només el tema estudi. I col·legi ve de col·legium, que vol dir, del llatí col·legium, que vol dir associació, grup d'amics, o sigui que també ens va bé, mm-hmm. va? Perfecte. Doncs, i què passa? Perquè hi ha gent que diu col·legit, amb T. Perquè hi ha molta gent que diu
0: sí,
1: col·legi.
0: Sí, per què? Ah. Sí, jo no ho sé. Per què?
1: Això és un fenomen
0: lingüístic. Però ho he escoltat, ho he escoltat.
1: A veure, col·legi no podem considerar una cosa incorrecta, és una
0: no?
1: cosa pròpia... No, és una cosa pròpia de la llengua. Seria incorrecta en un context formal, però si la gent diu col·legi no passa res. Ma. Això es diu, un fenomen lingüístic que es diu epítesi postvocàlica. I... malgrat que tingui aquest nom tan estrany, és només que parlant, de vegades necessitem reforçar coses, i com que acaba, com que col·legi acaba amb una àtona, perquè la tònica és la E, doncs és com reforçar. No passa només amb col·legi, passa, per exemple, també a àpid. Àpid. Bé, doncs és aquest fenomen lingüístic, fonètic, que es dona en molts llocs de Catalunya. També la paraula escola té un fenomen lingüístic que és la vocal epentètica. Què vol dir això? Clar, nosaltres no és natural en català ni en castellà que una paraula comenci per una S. Llavors, el que fem és, quan la diem, és reforçar-la amb una E. Stop, i posem una E. Doncs la paraula llatina era escola sense la, sense E, i en català doncs acabat sent amb una E, i en castellà també. Què més?
0: Què més? Què més ens portes?
1: Dites del mes de setembre.
0: Oh, home, ràpid, això ens agrada molt, eh? Va.
1: A veure, la meravellosa branca de l'estudi de la llengua o la de la lingüística, que es diu paremiologia, que la paremiologia estudia les parèmies o proverbis, que això vol dir això, frases fetes, una dita popular antiga, doncs la paremiologia és molt rica en meteorologia i en tradicions i dites referides al camp,
0: a la natura.
1: A la natura. Sí. Doncs el setembre, sense P, el setembre, que és el principi i final de moltes coses, té molts refranys. D'entrada, refranys o frases fetes o dites referents als sants. En aquest mes de setembre, de setembre tenim Sant Gil, Sant Mateu i Sant Miquel. Sant Gil, l'1, Sant Mateu el 21 i Sant Miquel el 29. Hi ha una dita que l'haurem ja de descartar perquè ja està perdent, amb el canvi climàtic està perdent sentit, que és per Sant Gil l'hivern ja és aquí, o per Sant Gil el vespre fil, vol dir que t'has de posar jaqueteta. De moment això s'està perdent, aquest Sant Gil no ens porta l'hivern. Sant Gil és el patró dels pastors. Per Sant Mateu l'estiu adeu. Aquesta potser, perquè el 21 de setembre doncs acaba. Potser sí que fa més fred, no ho
0: humitat,
1: sabem.
0: Humitat.
1: Més humitat, més fresqueta. Mm. Sant Mateu, per si algú no ho sap, com que Mateu, Sant Mateu era recaptador d'impostos, és el patró de totes les professions relacionades amb els diners i les finances, i la comptabilitat i la recaptació.
0: Molt bé, Sant Mateu.
1: I la tramuntana per Sant Miquel, octubre sec i serè. Mm. Sant Miquel és el 29 de setembre, sí que pot ser que ja faci més fresca, va? I una dita que és molt, la trobo molt encertada, perquè el setembre sí que té això, de que no plou bé.
0: Anem bé,
1: anem pluja
0: bé.
1: No, que al setembre la pluja no sap ploure. Que diu, setembre o s'endú els ponts o aixuga les fonts.
0: Uau.
1: Això és així.
0: O plou molt.
1: O plou moltíssim, de manera terrible, que això també ho estem dient. O és molt sec i no hi ha aigua. Hi ha moltes més dites de setembre, com el setembre comença l'escola i també la xerinola, no sé si els nens estaran gaire d'acord amb això. El setembre el vi està per vendre, el setembre és època de verema, però cosa que el canvi climàtic està fent que l'agost ja hagin
0: d'agafar
1: el raïm. Sí. El sol de setembre madura el codonyer. Si la gent no sap que és un codonyer, suposo que sí que sap que en castellà és un membrillo. Codony, codonyat, mona. Pel setembre collir ametlles. Collirem les ametlles que després farem els panellets al novembre.
0: Al setembre? Molt bé.
1: Collir ametlles. I què més tinc? Quan algú se li diu que és més apegalós que les mosques de setembre. Aquest m'agrada molt, perquè sí que és veritat que les mosques al setembre estan
0: som
1: molt enganxoses i no hi ha que se les tregui de sobre, molt pesades. Què més porto? Porto paraules de festa major.
0: Va, que això també ens agrada molt.
1: Bé, perquè clar, la festa major és 18, 19, 20, encara que hi ha coses que han començat. Ai, m'he descuidat el programa. El tenia per dur-lo. I hi ha coses que ja han començat i coses que passaran després, però els dies forts, no?, són 18, 19 i 20.
0: Sí.
1: Paraules de festa major. Com comença una festa major? Quina és la primera cosa?
0: Amb un pregó, no?
1: Un pregó, molt bé. Paraula de festa major, un pregó. Després comença, també molt important, i sol ser el primer dia, abans o després del pregó, una cercavila inicial que en molts llocs en diuen seguici de festa major.
0: Seguici,
1: correcte?
0: És veritat,
1: sí.
0: Tens raó.
1: Un seguici és una marxa solemne, normalment darrere d'algú, no sé qui encapçala el seguici de festa major de Montornès, però normalment aquests seguici, hi ha diables, gegants, capgrossos, tot això, sí. Com a de festa major, gegants, capgrossos i bestiari.
0: I bestiari.
1: Va. Aquí a Montornès, bestiari és curtet perquè tenim el ceballot, que és el drac gros, uh-huh. el drac petit i el bou. Uh-huh. I hi ha pobles, jo animo aquí a ampliar el bestiari a les colles, perquè molts pobles tenen mulassa, tenen àliga, això tu decideixes, són les colles que decideixen.
0: Tens,
1: jo vull tenir una mulassa i són diners, fer una bèstia d'aquestes.
0: Sí.
1: Però el bestiari, en aquest cas, ceballot, drac petit i bou. Una paraula també molt pròpia de festa major és la paraula plantada.
0: Plantada
1: de gegants, fem plantada de bèsties de foc. I una cosa molt típica de festa major és menjar. Mengem. La teca és important. A les festes majors se solen fer hades, que dic jo. Sardinada, arrossada, botifarrada, xocolatada, d'acord? Aquí a Montornès he mirat el programa i pel que fa a menjar tenim un dia de tas de productes de festa major que són postres, gelats i pa. Uh-huh. Mm? Però també tenim algun dia on hi ha coses que es mengen i tenim un dia que hi ha una truitada, no està posat així perquè és la Tortilla Anton, que és un concurs de la lluita per la truita més bona,
0: no? Més ben feta.
1: Després també tenim botifarrada, perquè a la vermofarra del dia 20 es menja botifarra. No ho he dit, però el tema de la truita és organitzat pel Pere Anton i el tema de la botifarra de la vermofarra són els Bartomeus. I el dia 19, també al matí, hi ha sarau, que m'encanta la paraula.
0: El sarau.
1: Que hi haurà tapes. Més menjar propi de festes majors és una cosa de color rosa que sembla un núvol, que se'n diu cotó de sucre.
0: Cotó de sucre
1: o sucre filat, que aquest em sembla molt, molt poètic.
0: Ai, sí.
1: Què sucre més paraules filat. De festa major? Tenim la fira.
0: A la fira.
1: Tenim, sobretot, autos de xoc i cavallets.
0: Cavallets.
1: En castellano, tío vivo, tío vivo o caballitos.
0: Cavallets.
1: Podem dir cavallets. Què més? Espera un moment. La tómbola, que és una paraula que m'agrada molt perquè contradiu una norma no escrita, és que la majoria de paraules esdrúixoles són la O o la E, són obertes. La immensa majoria de paraules esdrúixoles. En canvi, tómbola és una paraula esdrúixola, però la O és tancada.
0: Tancada.
1: No? Mica, m'agrada molt. Més coses de festa major.
0: Churros. Churreria.
1: Una paraula que... dos paraules de festa major que estan en desús és que jo les vull... les
0: posar en actiu.
1: És la paraula domàs. Un domàs és una mena de llençol amb alguna insígnia o dibuix propi de la festa. Pot ser l'escut del poble, pot ser un gegant, pot ser l'escut d'una entitat, que tu penges al balcó perquè és festa major.
0: I com que hi ha un concurs d'això, aquest any...
1: No, hi ha un concurs de balcons.
0: De balcons.
1: Sí, la gent podia posar un domàs.
0: No? Clar.
1: Un domàs, banderoles.
0: Un domàs.
1: És que en castellà no sé com es diu. I després la paraula embalat, que els embalats... com que ara a tot arreu hi ha pavellons...
0: Sí,
1: o pistes
0: veritat,
1: cobertes,
0: això s'ha perdut
1: doncs
0: una
1: les
0: mica.
1: Festes s'acostumen, els balls s'acostumen a fer en els pavellons, però abans no hi havia pavellons als pobles.
0: Hi havia
1: i es feien
0: embalats
1: i era una construcció provisional, com una mena de carpa, que es decorava amb banderoles.
0: És veritat, és veritat.
1: I això s'ha perdut. Què més? Em sembla
0: què
1: que
0: més hi ha de festa major? Déu-n'hi-do,
1: Si algú vol aprofundir amb vocabulari específic de gegants i de diables, a la pàgina web del Consorci del Vallès Oriental, a la part de publicacions, si un cerca lèxics, trobarà uns PDFs que es poden descarregar amb el vocabulari de gegants del Vallès Oriental i vocabulari de diables del Vallès Oriental. Mm-hmm. He portat aquest bueno, ara no es veu, però és sí. un tríptic on hi ha tota mena el vocabulari referent, a més explicat com una mica com una història, com un conte. Estan explicat tot el vocabulari dels gegants, doncs hi ha un de gegants i un de diables, si algú li interessa. I jo diria
0: que ens queden dos minuts.
1: Doncs ja està, posem una cançó. Cançons de festa major.
0: Vinga, cançons veure, de festa major.
1: La cançó típica que tothom coneix és la
0: Alegria.
1: I vaig dir, no, busquem-ne. I vaig trobar unes quantes ahir, i la que us proposo és la d'un grup, es diu Shake. Que són uns joves de les Terres de l'Ebre. La cançó és de l'any 2013, però està molt bé i és molt festiva. Endavant amb el grup Sheik i la festa major.
0: Doncs Reyes, com sempre, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Descobrim fins i tot cançons de festa major. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.

des del Segre fins al Cap de Creus. L'ànima catalana és al carrer, en el poble. Viuen les tradicions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A aquesta hora el sindicat USTEC es reuneix amb la consellera d'Educació amb la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre sobre la taula. A les 12, Educació es reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de l'aturada el primer dia de curs. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell. Bon dia.
2: Bon dia. La reunió es fa amb els dos sindicats per separat al Departament d'Educació per mirar d'apropar posicions i amb la mirada posada a la vaga del dia de la tornada a l'escola i l'institut. USTEC ha criticat que durant l'estiu no s'ha fet trobades per iniciar la negociació i veu difícil aturar la protesta dels docents del dia 8. La consellera Esther Niubó posa sobre la taula les millores ja pactades i estem a l'espera dels resultats d'aquesta reunió que ha començat a les 10 del matí amb la presència també del secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez i per part d'USTEC la portaveu del sindicat Yolanda Segura i també Andreu Mombrú. A les 12 la consellera reunirà amb la CGT.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització de l'entrada i que farà públics els informes.
3: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per a la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de 70.000 persones els dies 30 i 31 de juliol. I en mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. A hores d'ara, l'incendi ja està extingit i el tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès a causa de l'incident que se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. A banda, també, un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs avui encetem una nova col·laboració amb el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç a l'Ajuntament de Montornès i, com sempre, és l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació laboral de la Bossa de Treball, qui ens comparteix aquestes propostes laborals i també aquestes formacions. Bon dia i benvinguda.
2: Bon dia.
1: Tornem-hi. Després de l'estiu tornem a aprofitar doncs, que arriba setembre i amb setembre una nova oportunitat de trobar feina, que és veritat que sabem que després de l'estiu puja la llista de l'atur i ara és un bon moment per potser trobar feina. L'Àngels, com sempre, ens porta oportunitat de laboral, ofertes laborals i també formacions. Anem a repassar aquestes propostes?
2: Doncs sí, vinga. Des del Consorci per la Gestió de Residus han obert una convocatòria per la constitució d'una borsa de treball temporal de personal laboral que sigui responsable de producció, val? Mitjançant el procediment

0: mitjançant el procediment també de concurs i valoració de mèrits. Val? I això trobareu a l'enllaç a les bases a la web de l'Ajuntament.
1: Molt bé. Doncs anem amb una altra oferta.
0: Sí, en aquest cas seria una empresa de la Roca que necessita un operari o operària, manipulador-manipuladora per encaixar i col·locar peces en capses, muntar caixes i manipular productes de petites dimensions. Les capacitats requerides, en aquest cas, és imprescindible que tinguin el certificat de discapacitat igual o superior al 33%, i també es requereix que la persona tingui capacitat de treball en equip i aprenentatge, bona psicomotricitat fina i agilitat, i també sigui una persona amb motivació i implicació en la feina i flexibilitat horària. L'empresa ofereix un contracte temporal d'entre 6 i 12 mesos, però és renovable. L'horari, en principi, és intensiu de matins, des de les 7 fins a les 14:45, de dilluns a divendres. I el salari estaria entre els 17.200 i els 19.000 euros bruts anuals.
1: Una altra oferta?
0: Sí, en aquest cas, l'Ajuntament de Montornès busca dos peons de logística per la brigada municipal. Les tasques principals serien executar feines relacionades amb el manteniment i l'adequació dels locals municipals sota la supervisió del cap de manteniment. Els requisits serien persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de la prestació per desocupació i que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats un mínim de 6 mesos durant els últims 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta. Val? Llavors, aquí el contracte que s'ofereix és d'una durada d'un any i l'horari de treball és dels matins de 7 a 2. En aquest cas, algun cap de setmana haurien de tenir disponibilitat també. Data d'inici a finals d'octubre.
1: Més ofertes, Àngels?
0: Sí. Mm-hmm. L'última oferta, en aquest cas, és una empresa del sector de la construcció que necessita una persona per a conduir un camió. Val? Aquesta persona ha de tenir residència per la zona del Vallès Oriental i ha de tenir anys d'experiència demostrable conduint camions pesats, que són els rígids i els articulats, concretament, i dins del sector de la construcció. Imprescindible, doncs, el carnet, el B i el C, i un any d'experiència. Ha de tenir disponibilitat immediata i valoraran que tingui el CAP i la targeta digital en vigor. També ha de tenir formació en prevenció de riscos laborals, com a mínim el de 20 hores, i si té riscos laborals l'específic de moviments de terra de 60 hores, doncs llavors ja és perfecte. El contracte que ofereixen en aquest cas és indefinit i la jornada completa de 40 hores setmanals.
1: Bé, fins aquí les 5 ofertes laborals que ens porta avui l'Àngels Rial des de la bossa de treball, però també properament hi hauran formacions.
0: Sí, us recordem que les formacions de tècniques de recerca de feina que farem a finals de setembre i la que farem a finals d'octubre. Val? Uh-huh. La de finals de setembre és la que es titula Representa't, que són competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses. I la que farem a finals d'octubre és com reinventar-se laboralment després d'emigrar. Després també farem al setembre un curs de carretoner i el repetirem a l'octubre o al novembre, que en farem un altre. Val? Llavors, les de tècniques de recerca de feina, que és la de Representa't, que és les competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitosa, es durà a terme concretament el 28, 29 i 30 de setembre, de 9:30 a 1:30, i ho farem al Casal de Cultura. Contingut. El contingut és molt interessant. En el contingut es mostrarà quines són les conductes, actituds i emocions claus per fer una entrevista de feina exitosa. Val? Uh-huh. També mostraran com actua un professional de la selecció en el moment de conduir i valorar una entrevista de feina. Val? O sigui, es posa en l'altre cantó, també.
1: Molt bé.
0: Després es destacaran els aspectes d'una entrevista

0: acte que poden fer que una candidatura sigui desestimada. També ens mostraran com gestionar la comunicació, el comportament i les emocions al llarg d'una entrevista per tal de generar confiança en la persona que ha de prendre decisions de selecció. També ens indicaran els aspectes claus específics de les entrevistes de selecció en funció del format i el canal, i també assumir el principi de responsabilitat, definir l'objectiu professional per crear un pla d'acció, la feina que també s'ha de fer, i fomentar l'autoconfiança i la gestió emocional de tot el procés.
1: És complet aquest,
0: sí,
1: aquesta formació,
0: està
1: aquest
0: molt
1: curs.
0: Bé. Sí. Són 12 hores, està molt bé. Val,
1: 12 hores.
0: Val la pena, Ja sabeu que tots són gratuïts, aquests...
1: És important també recordar. I qualsevol persona que vulgui tenir doncs més informació, més assessorament, tant de les ofertes laborals com de les formacions, on es pot adreçar, de quina manera?
0: Mira, doncs poden venir de manera presencial, aquí, que estem aquí al carrer Sant Isidre, a l'horari d'atenció al públic és de 9 a 2. Poden fer-ho per telèfon, ens truquen al 93 566 7004 i també els atendrem. També poden fer-ho a través del correu electrònic, el d'ocupació, @montornès.cat, i si no, també a través de la web de l'Ajuntament i al nostre apartat d'ocupació troben el formulari, que allà també ens poden explicar o demanar el que necessitin, i contactarem de seguida que puguem.
1: Doncs ja sabeu, si voleu millorar les vostres condicions laborals o voleu participar en alguna d'aquestes formacions gratuïtes, poseu-vos en contacte amb, com no, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Montornès. Àngels, com sempre, gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera, vinga.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernande Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: «Tot el que sé, ho he après a Horta». Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Aquest estiu s'ha posat en marxa a Montornès l'Escola d'Estiu de Buscar Feina. Es tracta d'una iniciativa del Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç per donar a conèixer el servei que ofereix, així com hàbits i eines de cercar de feina. L'escola ha consistit en 4 sessions que s'han desenvolupat a l'edifici d'Acció Social, ubicat al carrer de Sant Isidre. Han anat dirigides a jovent d'entre 16 i 29 i s'han fet 2 rodes. L'Arnau Galí és tècnic d'orientació laboral juvenil i ell ha declarat que la manera de buscar feina ha canviat molt en els darrers anys i és per això que han volgut crear aquestes accions puntuals.
4: Realment la gent arriba als nostres serveis amb molta actitud, amb moltes ganes, però amb pocs coneixements i, per tant, amb pocs coneixements no sempre només tècnics en el sentit del seu sector, sinó que de com començar a buscar aquesta feina. És obvi que d'uns anys cap aquí la manera com buscar feina ha canviat molt. Quan potser jo necessitava buscar feina podia imprimir uns quants currículums i anar a repartir-los per les empreses, ara això ja no és així. També en alguns casos pot ser així, però també hem d'explicar en quins casos pot ser així, no? Depèn del sector, depèn del moment, fins i tot. No és el mateix buscar feina a l'estiu que buscar-la al llarg de l'any, no és el mateix buscar una feina puntual perquè ets jove i estàs estudiant i vols guanyar algun calé mentre fas les vacances acadèmiques, que necessitar de trobar feina perquè t'hi va la vida o perquè has de mantenir una família. No és el mateix una cosa que l'altra, i per tant el que intentem és explicar mitjançant un seguit d'accions puntuals, com poden ser aquestes 4 sessions que li hem dit escola d'estiu, però que li haguéssim pogut dir de qualsevol altra manera. Doncs són 4 ítems, 4 idees, 4 coses que has de tenir clares a l'hora de buscar feina.
3: En Jesús Contreras és un dels joves que aquest estiu ha seguit la formació. Ell va arribar a Espanya fa 2 anys, però cada sessió, recordem que ha tingut la seva temàtica i han estat complementàries, unes de les altres, com ara aprendre a fer seguiment de les candidatures presentades o com millorar el nostre currículum.
4: En una primera sessió fèiem el currículum, en una segona sessió fèiem una proposta de cerca sistemàtica, també amb la intenció de que la persona que està buscant feina i que quan porta cert temps buscant feina, les persones que hem estat en aquesta situació en algun moment de la nostra vida, és un moment complex, és un moment amb molts dubtes, és un moment en què no saps massa bé si estàs avançant, si no estàs avançant. Per tant, nosaltres el que plantegem és una cerca sistemàtica que a tu et doni la sensació, fins i tot emocionalment, no?, de que estàs avançant i que té un sentit les coses que fas. També hem dissenyat una altra píndola que és la lògica de fins a on podem anar a buscar feina, no?, i per tant ampliar una mica el nostre radi, de dir, no només tenim Montornès, sinó tenim Granollers, Montmeló, que són ciutats doncs, que estan molt a prop i que també tenen els seus polígons i tenen les seves dinàmiques empresarials i de cerca de feina, on també podem anar a buscar feina, però fins i tot doncs, amb 40 minuts amb transport públic ens podem acostar a Cardedeu o evidentment podem baixar fins a Barcelona, que torna a ser un altre àmbit molt gros on trobar també feina, no? I finalment un repàs de les accions formatives que podem fer per tal de millorar la nostra ocupabilitat.
3: Com dèiem, el Jesús Contreras és un dels joves que aquest estiu ha seguit la formació. Ell va arribar a Espanya fa 2 anys i ara, amb el permís de treball, ja habilitat, està decidit a trobar feina.
5: Ya se me habilitó el permiso de trabajo, entonces estoy en la búsqueda de otras oportunidades para crecer acá en el mundo laboral, y entonces ellos me están dando una herramienta a la hora de buscar empleo, de las aplicaciones, las distintas páginas o programas que hay. A la hora de formar el currículo, el CV, nos dan ciertas características, ciertos cambios que podemos realizar para que sea mejor al momento de enviarlos a las empresas. más que todo para cumplir las características de este nuevo sistema, que es la ATS, que es con la IA que maneja ciertos términos. Entonces esos términos los puedes incluir en tu currículo para que pasen esta barrera de la clasificación.
3: El jove ha valorat molt positivament tant el servei ofert com els continguts.
5: Me parece muy interesante, de hecho ellos son muy atentos en cuestión, cualquier duda que tengo les voy preguntando, ellos amablemente me contestan cualquier duda, me dan cualquier detalle y ahí van viendo cualquier corrección y me van explicando más que todo en el proceso, y he aprendido muchísimo acá. Claro, porque más que todo yo no manejo el sistema de este país, entonces ellos me van abriendo un poco más en cuestión de términos y todos los procesos. Es de mucha ayuda como tal, porque claro, hoy en día todo avanzado, entonces ahora se manejan muchísimas cosas nuevas, entonces habrá gente que no entenderá de esto, entonces es una gran ayuda para estas personas el que ellos den este conocimiento básico a todas las personas en general, que te ayuda muchísimo a la hora de buscar trabajo.
3: El projecte Escola d'Estiu de Buscar Feina està inclòs a la dimensió sociolaboral. Part de les sessions es continuaran oferint a través del Club de la Feina. Si esteu interessats i interessades, us podeu posar en contacte amb la OPEC, trucant a l'Ajuntament o bé presencialment a l'edifici d'Acció Social situat al carrer de Sant Isidre.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

Bé, bé, bé. Seguim en directe, són les 11 i 27 minuts. Avui és dijous 3 de setembre. I, per què no, recordar una vella cançó amb Danza Invisible, que té nom de dona, Catalina.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale. I em mira les
2: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: Si lligues de forma invasiva, malament té. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament té. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament té. Si insisteixes, malament té. Si opines sobre els cossos de les noies, malament té. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a...

Escuchamos a Lilo y Stitch. Ya sabéis que tenemos cine a la fresca. De fet, serà demà 4 a les 10 a la plaça del Poble, abans de tornar a la nostra rutina, abans de que comenci l'escola, el col·le. La comissió de festes de Sant Joan ha organitzat aquest cinema a la fresca a la plaça del Poble, a Montornès Nord, i serà, doncs, la plaça es convertirà en una sala de cinema a lo gran, per poder gaudir aquest divendres, demà, de la projecció de la pel·lícula Lilo i Stitch, una producció de Walt Disney. Estem escoltant la banda sonora, una pel·li de 2002, una proposta que gràcies a la Comissió de Festes de Sant Joan podrem gaudir aquest divendres a les 10, com hem dit, amb aquesta calor encara ve de gust sortir a la plaça i gaudir d'una proposta en família. La duració de la peli és de 90 minuts i tornem a recordar demà a les 10 a la plaça del Poble.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: I ens acomiadem ja després del cinema amb un apunt, i és que l'Observatori Fabra ha batut un nou rècord de temperatura al setembre, i avui és dia 3, recordo. Encara ens queden molts dies al setembre per batre encara més rècords. I és que l'Observatori Fabra ha arribat als 33,6 graus centígrads. És la data que arriba després d'haver viscut l'estiu més càlid mai registrat en aquest observatori centenari. Així comença setembre, però la calor continua sent notícia. L'Observatori Fabra ha batut un nou rècord de temperatura màxima absoluta aquest mes en la sèrie climàtica, que va començar a 1914 i va registrar 33,6, i ha quedat superat així a l'anterior rècord, 33. I ara, el 25 de setembre, que es va produir a l'any 83, aquests 33 graus. Aquest mes de setembre de 2026 ja s'han registrat 33,6. Fins ara, la data més alta al mes de setembre. I amb aquest rècord de temperatura, i recordo que estem a dia 3, encara ens queda tot el setembre per endavant, ja veurem què passa avui i demà, que avui s'espera arribar a molts indrets, als 40, doncs veurem com portem aquestes calors. Però demà us ho explicarem més, perquè demà divendres tornarem a trobar-nos aquí el Miquel Zafra i la Núria Catxan amb tot el que tenim preparat. I, de fet, demà tenim a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, que hi serà amb nosaltres a 9:45, i serà per parlar de tot el que té a veure amb la Festa Major d'enguany. I és que hi ha novetats i hi ha propostes molt interessants. Demà parlem de Festa Major. També hem convidat el Manolo Carrillo amb la seva secció Llibres i Vinils, nova secció. I, per cert, esteu atents perquè ens parlarà d'un llibre que encara no ha sortit i està a punt. I acabarem amb les coses d'Alicia, Alicia García i les seves coses, que ens porta, doncs, històries de la nostra vida i del passat. Tot això serà demà, divendres. Aquí estarem, el Miquel Zafra i aquesta qui us ha parlat, la Núria Catxan. I el nostre company, el José Luis Cano, si ens està escoltant, doncs una salutació i una abraçada ben forta, oi, Miquel?
2: I tant que sí. Una salutació i a gaudir encara de les vacances, José Luis.
1: Doncs tornem demà. Bona tarda a tothom.
2: Fins demà.
1: Adeu, adeu.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Segueixen les reunions al Departament d'Educació entre la consellera Esther Niubó i els sindicats USTEC i CGT convocants de la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre. Les trobades es fan per separat amb la intenció d'apropar posicions al voltant de les reivindicacions dels docents sobre la millora del sistema educatiu. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat que el govern no disposava de cap informe que preveiés l'escala massiva de l'entrada massiva, volíem dir, de migrants a Ceuta. Ha assegurat que amb la col·laboració del Marroc es van poder retornar 50.000 de les 70.000 persones que van entrar a la ciutat en menys de 24 hores. Sánchez ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i ha afirmat que el govern continua investigant què va passar. També ha explicat que l'entrada es va disparar el 30 de juliol després que les xarxes socials s'omplissin de missatges animant a creuar la frontera. El president haurà de respondre ara també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi. I pel que fa a la mobilitat, encara ara dos carrils estan tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats i que ja ha quedat extingit. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B20, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. A banda, un altre incendi de vehicle, en aquest cas a la C25, a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos acusats han estat detinguts, han quedat en règim d'internament, tancat per ordre judicial, i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara al Montsià. Els agents els han localitzat a l'estació del Nord i han comprovat que tenien una ordre judicial de detenció per un delicte d'homicidi. Els Mossos busquen des de fa dies possibles restes del nadó d'un any i mig en un immoble que va ser presentat després de trobar-hi una trentena de gossos, alguns morts i la resta en males condicions. I a Tarragona, la Policia Nacional ha detingut un home buscat a Colòmbia per la seva presumpta implicació en l'assassinat de 7 persones. El president colombià ha anunciat la detenció del conegut Compirri, que serà extradit a Colòmbia. Segons el president, l'home tindria 22 anys de trajectòria criminal i seria el segon cap del grup La Mesa. Les autoritats colombianes l'assenyalen com a presumpte autor intel·lectual de la massacre de 7 treballadors d'una finca a Río Negro, Antioquia, al juny del 2024.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Es manté la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió del sindicat USTEC amb Educació. Els sindicats han exposat les reivindicacions dels docents i exigeixen al govern el compromís d'obrir un calendari de negociació. Connectem ara amb la nostra companya Esther Minguell. Bon dia.
3: Bon dia. El sindicat ha exposat les reivindicacions més importants dels docents, principalment més recursos, sobretot per la inclusiva, i una reducció de ràtios, i exigeix al govern un calendari per seguir les negociacions dels temes que no han pogut tancar-se en els dos acords del curs passat. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, considera que ara la pilota la té el govern, que per ara no ha concretat les dates de la propera trobada, argumentant la vaga convocada pel primer dia de curs, que continua en marxa.
4: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
3: USTEC ha fet una crida a la mobilització aquest dimarts per mostrar el malestar dels docents, però també per fer pressió a l'administració i que mogui fitxa per seguir negociant les millores del sistema educatiu. A aquesta hora el Departament d'Educació s'està reunint amb l'altre sindicat convocant de la vaga, la CGT.
2: Gràcies, Esther. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat la gestió de la crisi i ha insistit que no hi ha proves que el Marroc planifiqués o executés l'entrada massiva de migrants, tot i l'informe policial que apunta en aquesta direcció. Ha anunciat que farà públics tots els informes i ha assegurat que la cooperació amb Rabat haurà de ser diferent després de la crisi. L'oposició, però, ha carregat contra el president. Feijó n'ha demanat la dimissió i Junts ha reclamat més competències en immigració, mentre que Sumar ha exigit explicacions al Marroc. Per la seva banda, el govern marroquí ha comunicat al Ministeri d'Exteriors que investiga els fets que van procedir l'arribada massiva de migrants a la frontera de Ceuta a finals de juliol. I pel que fa a la mobilitat, l'incendi encara ara d'un camió aquesta matinada deixa un carril tallat a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. A banda, un altre camió, en aquest cas volcat, talla la ronda litoral de Barcelona, la B10 en sentit Llobregat, i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions i es fan desviaments per la sortida 21. Un altre incendi de vehicle, la C25 a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida i una avaria també a la B23 a Sant Feliu provoca retencions en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Montornès.
6: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
7: Vale. I em mira les
6: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
8: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès. Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

get up and free. Get up and down. Are you ready? Are you ready?

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
2: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir la reobertura de les negociacions.
0: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
4: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
3: Això dèiem entre acusacions velades, com sentíem, del líder del PP, Núñez Feijóo.
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
3: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
0: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
3: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts ahir a nit a València.
0: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
3: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
0: Als esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
6: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 7:45 del vespre diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la Vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tira endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia. Tenim problemes per escoltar ara mateix Esther Minguell, ja està compareixent en directe la consellera d'Educació, Esther Niubó, i estem molt pendents d'aquesta reunió que han mantingut al llarg del matí amb els sindicats educatius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu i precisament l'USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim possibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia. Doncs en una CGT han exposat a la dels docents firmen apropat posicions vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi, ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
9: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
8: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
4: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
10: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
4: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
10: I també explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
11: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
10: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal,

0: Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
1: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
0: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
2: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
0: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
3: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
4: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
3: Tornem a Catalunya. El curs del Parlament ha arrencat aquest matí. Ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
4: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
3: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molné.
5: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
6: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional. Diada de la Nació Catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
5: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coll per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
3: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
4: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació, contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
3: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
7: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salellas ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
8: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs, puguin acabar de concloure-us i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
7: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda demandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: És un quart de tres. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
5: Això passa per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim, no?
4: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
3: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, aquí buscant des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
6: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
3: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
7: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
8: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
7: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
3: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu buscat a França per un homicidi.
6: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
3: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
6: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i, posteriorment, van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
3: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
6: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical del CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i, si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
3: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
9: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
10: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
9: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
3: I és moment per la cultura. Avui molt cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
12: Director, actor, productor, La guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
11: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
3: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
6: Míriam Garlo, guanyadora d'un Premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes, i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi en la millor direcció per La bola negra. Pel que fa a Los domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
3: I abans dels esports, passem per Mollerussa, perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
13: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
14: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'exèrcit, que un any més el jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs, serà pel Josep Borrell, com a jurat, el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelong.
13: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidor. I l'any passat els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
3: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
15: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona, Quitxanàs, Manresa, que disputaran el primer partit a 7:45 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
16: Només tres jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'aler malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
17: Sí que es verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho y...
16: La pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
15: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich busca estabilitat a l'Espanyol.
18: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
15: Avui Brian Zaragoza, protagonista juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona. El club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
19: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és per el que vinc. I, evidentment, amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com... per la meva família també, i torno a repetir, molt, molt content d'estar aquí.
15: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per l'inici del curs. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera Niubó demana més temps per poder negociar.
3: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid.
1: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
5: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués. Això entre acusacions velades pel líder del PP, Núñez Feijóo.
6: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
5: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
1: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut des de divendres a Santa Bàrbara.
5: Ho confirma l'alcalde del municipi, que també assegura que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos pel males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
1: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
5: Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Als esports, l'Espanyol presenta dues cares noves. Joan Barberà.
8: El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol, que també ha presentat avui el defensa Gorosabe.
1: I fem un cop d'ull a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tira finalment endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants principals, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. En una reunió de més de 3 hores, l'USTEC i la CGT han exposat a la consellera les principals reivindicacions dels docents. Afirmen que no s'han apropat posicions i mantenen la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
10: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un parèntesi que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
10: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical i la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar millores.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana la seva dimissió de nou i apunta a una connivència del president espanyol per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
6: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
11: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
6: ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
11: Explicacions, però, que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
12: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
11: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
11: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
1: Tot plegat a una compareixença a petició pròpia al Congrés. Carina, què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
11: Doncs els socis de govern, com Sumar i Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
13: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
11: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir, diuen, més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
14: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
11: En aquest sentit, els juntaires han tornat a exigir el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
1: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva, al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia amb 128 persones a bord.
5: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
1: Tornem a Catalunya, aquí el curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, desvelant els principals actes de la Diada de l'11 de setembre.
5: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat a l'Espluga.
1: L'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
15: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'Albert Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
16: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
15: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coll per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
1: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament l'any 2011.
5: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir ni un acte de violència ni d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
1: A Girona, l'alcalde Lluc Salell es mantindrà junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salell es adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
17: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Saledes ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
18: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure-us i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
17: Salelles ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos es tracta d'una beca que garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
20: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais a on poden portar càtering i escalfar-se el menjar, És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim. No?
19: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
1: Són 3:15 en relació al nadó desaparegut divendres a Santa Bàrbara, al Montsià. Avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment de la família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
5: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
1: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
21: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
1: Seguim amb més qüestions. Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama que es compleixi l'acord signat amb l'empresa.
5: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
1: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
22: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
23: És que ens falta personal, anem sota el mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
22: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I ens centrem ara en el sector primari. Una plantació experimental a Tordera, al Maresme, estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. Els primers resultats, com a mínim, són prometedors. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
24: El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
25: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
24: Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys en presència de calci. L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals.
1: I és moment per a la cultura. Avui especialment cinematogràfica. Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
3: Director, actor, productor, La guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
2: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I seguim parlant de cinema. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrós i Javier Calvo i Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
5: Míriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per Bola Negra. Pel que fa a Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actiu principal.
1: I passem avui també per Torelló, ja que la programació del Teatre Sibirnarium es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de la localitat osonenca. És una de les principals novetats del segon tram de la temporada, que coincideix, per cert, amb les obres de remodelació del nou equipament. Ràdio Ona de Torelló, Ingrid Franquesa.
4: Una programació que manté l'aposta per la diversitat d'estils i alhora dona protagonisme a les companyies locals. Eli Corrius és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló.
8: On hi ha música, circ, dansa i teatre i propostes en espais no convencionals, ja que ha passat cinema de muntanya, es tanca el teatre per començar-lo a preparar, desmuntar i preparar-nos per la nova reforma que hi haurà.
4: La programació començarà el 26 i 27 de setembre amb la comèdia La mare que ens va parir de 960 a Nou Teatre. La temporada també comptarà amb diverses propostes de companyies locals, com el Bueno, el Feu i el Malo, de Teatre SL, i Sols, de Teatre. Entre les propostes teatrals també hi ha Per Magel, El Comte Arnau i Plaer Culpable, així com espectacles com Refugi, de Manolo Alcántara, o Entre Caixes, de la companyia Unisó.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol presenta dues cares noves.
9: Bon dia, Marta. El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
10: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal. Y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
9: Avui Brian Zaragoza ha estat protagonista, com ho ha estat el defensa Gorosabel, també un dels nous fitxatges de Monchi. També dia de presentacions a Girona. El club gironí, que vol retornar a la primera divisió, ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
26: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa part lo que vinc. I evidentment amb un objectiu clar, i jo el tinc molt clar des de que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
9: El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya en guanyar el Barça Atlètic per 2-1. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
6: És una victòria de projecte, una victòria de ciutat, i que al final el que fa és reforçar les nostres conviccions, que hem de ser fiels a nosaltres mateixos, al nostre estil, jugar amb il·lusió sempre, amb ganes de fer les coses de la millor manera i amb molt de sentiment.
9: I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut de Badalona i Quitsanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitsanàs Manresa. El bon rendiment tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
11: Sí, que es verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí, e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho y...
7: La pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
9: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. Un torneig, aquest tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta. Recordem, diumenge, els dos partits amb equips d'ACB es podran viure i veure en directe a la xarxa Més. Són els partits entre el Joventut de Badalona i l'Ulm i el Manresa Lleida. Dos partits destacadíssims diumenge en directe a la xarxa Més. I l'organització de l'Open Internacional de Vic Gran Premi Diputació de Barcelona de tenis de taula han confirmat la presència de dos dels millors palistes catalans, de Marc Durant i Joan Massip, jugadors de la Noli Les Borges Vall de la Superdivisió, que aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran a la capital d'Osona.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ens acomiadem aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al taller.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme, espanyol o internacional, ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència.
2: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente... Pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. ¿Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera? Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
1: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Tot plegat entre acusacions velades del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
1: I encara un apunt més en aquest cas luctuós, malauradament associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord. Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havia localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants a la protesta d'Aturem al Parlament el 2011. La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10 que protegeix la llibertat d'expressió. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família del nadó desaparegut que es busca en un immoble de Santa Bàrbara. Així ho ha apuntat a l'alcalde municipi Josep Lluís Jimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb 4 fills del municipi, un dels quals, d'un any i mig d'edat, és el que es troba desaparegut. Segons Jimeno, la família vivia al poble des de 2019 i estava integrada. L'alcalde ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut avisos de males olors a l'habitatge on vivien els pares que hi van ser detinguts a València. Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
4: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
3: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
4: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
3: El teu gest ho canvia tot.
4: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
3: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Dies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Ustec i CGT mantenen la convocatòria de vaga per al primer dia de curs, el dia 8, després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Ribó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb Ustec, que ha començat a les 10 del matí i ha durat 2 hores. A la sortida, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar i els ha posat com a excusa el fet que ja convocada l'aturada. Ha afegit que en els pocs dies que queden es veu difícil que es pugui revertir la situació.
3: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat des de Kiev que el futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya. Illa ha indicat que ha signat 3 acords de cooperació amb 3 regions i que té previst reunir-se amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna i amb l'ambaixadora de la Unió Europea al país. El viatge pretén expressar el suport de Catalunya al poble ucraïnès i donar suport a un nou impuls a la cooperació amb aquest país davant de la guerra que pateix des de 2022.
4: El futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya, com a país profundament europeista, és aquí justament per remarcar això. No es defensen només ells mateixos, els ucraïnesos, amb la seva resiliència, amb el seu esforç titànic, sinó que ens defensen a tots nosaltres, a tots els europeus, i per això som aquí, per expressar el nostre suport, la nostra solidaritat i el nostre reconeixement i també la nostra voluntat de cooperar, de seguir cooperant amb Ucraïna.
2: I els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa. Volen reforçar plantilles, implementar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. El 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i el dia 30 també ho faran a Madrid. Detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu buscat a França per homicidi. Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. Hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis. I la programació del Teatre Sirvianum de Torelló es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya. És una de les cites principals de la regió.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
6: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
7: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que és dijous, és jueves, tot i que per nosaltres sigui el nostre segon dia de la setmana acompanyant-vos en aquestes tardes d'estiu. Ja és dijous. Això vol dir que el cap de setmana està ben, ben a prop i que l'energia i el bon humor també puja una miqueta més. Avui tornem a més informació, divulgació i entreteniment fins a les 6 en punt, com sempre fem aquí a Ràdio Montornès. Així que, si no us voleu perdre res, recordo que estem en 91.2 de l'FM, però també a través de la ràdio online a radio.montornès.cat, a la nostra aplicació de Ràdio Montornès, l'aplicació mòbil, o també al canal de la tele de Ràdio Montornès, que jo penso que ja tothom ho sap, però a partir de cas que la tele, a banda de tenir no sé quants milers de canals, també hi ha canals de ràdio, i podeu buscar el que es digui Ràdio Montornès i escoltar-nos en directe fins a les 6. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia. M'he quedat parat amb això de milers de canals, tens?
1: Bueno, ostres. Mira, jo no sé si són milers, però jo tinc canals que directament fica 4.926.
2: Ah, sí?
1: I dic, però això d'on ha sortit? No hi ha realment 4.000 canals. Bueno, espero, no sé, mai he donat la volta al revés, no? Però, sí, sí, ahir, de fet, mira, buscant... Però a la meva tele no sé què li passa, que estic veient qualsevol canal i de cop se'n va. No? I és Samsung, llavors Samsung ha ficat els seus canals, que és un Samsung TV, i a sí. més dels canals habituals, no sé, Televisió Espanyola, sí, no? TV3, sí, sí, tots sí, aquests, sí, sí. Té canals molt estranys.
2: Molt ràndoms, no?
1: D'acció, de pel·lícules... I he vist que hi ha un canal que es diu Caillou i que estan tot el dia donant capítols de Caillou.
2: Ostres,
1: un altre que és de H2O. I clar, jo he descobert aquesta fantasia ahir a la tarda i he pensat, però això on ha estat tot l'agost, que jo no ho sabia.
2: Perquè tu no tens pinta de veure la tele d'antena normal, no? Així tradicional.
1: Mira, l'únic que he estat veient aquests dies és el Grand Prix.
2: Home, ja, això no falla.
1: I per els matins sí que veig més pues, el 324, algunes notícies, però sí que és veritat que... Però, i tampoc...
2: pots, però pots veure via digital, vull dir que no cal que sigui
1: a
2: via
1: la tele,
2: antena.
1: No? Ja, sí, sí. ja, clar, perquè és que l'antena falla molt últimament.
2: Ah, clar, sí, sí, això anava. Això és un meló que podem obrir algun dia, que hi ha molta
1: sí,
2: gent que ja inclús
1: ja, li passa,
2: ja no veu la tele mitjançant l'antena, sinó que és un Fire Stick o... Això
1: sí,
2: que dius tu, no?
1: Ara jo, ens hem comprat
2: digital,
1: un
2: també. Digital, per internet, sí.
1: Clar, és que tu dius, em falla el de l'antena, doncs Samsung TV té aquests que funcionen de manera digital i aquests no fallen mai, eh? Mira tu quina casualitat, eh? Què passó? De fet, en un partit d'aquests de futbol tan important, si ja no recordo quin de tots era, just quan anava a començar el partit, l'antena va fallar. I quina funcionava? La digital. I tu dius,
2: Sí, sí, sí.
1: Ja, ens estan portant cap allà,
2: ja
1: eh?
2: Ja passa, ja passa.
1: Bueno, doncs són cosetes així que van passar en el món que podríem. De veritat, sí, estava parlant una bona estona d'això. Però sé molta gent que també escolta la ràdio a través de la tele. I jo algun cop ho he fet. Igual que fiques un podcast, doncs poses la ràdio
2: sí,
1: i tu
2: sí,
1: vas
2: sí,
1: fent qualsevol coseta a casa. I això acompanya molt. Bé, doncs, avui tornem, com diem, ja per l'últim dia de la setmana i venim ben carregats de continguts. Començarem amb les notícies del nostre poble, perquè aquí també portem notícies totes les tardes, i començarem parlant de la concentració que ahir també es va fer aquí a Montornès, a les 8 del vespre, per donar suport i defensar el poble de Ceuta. Va ser als Jardins de Nativitat i Arzaplanes, una concentració que va plegar unes 150 persones, que va ser totalment pacífica. Nosaltres ens van apropar a veure com estava l'ambient, a veure quin podíem parlar, i avui us portem aquesta informació. A banda d'això, també parlarem d'equipaments municipals que han patit millores, actuacions, reformes... Si us heu fet un tomb pel poble, alguna coseta haureu vist segur? Potser alguna se us ha passat i avui us explicarem què s'ha fet exactament aquest estiu, què està acabat, què queda per fer, perquè comenci el nou curs el millor possible. I parlant del nou curs, avui ens anirem en directe, connectarem amb el Centre de Formació d'Adults Marinada, que el tenim a l'Institut Vinyes Vinyes, ben a prop de la ràdio, perquè estan aquestes tardes aprofitant per acabar de fer les últimes matrícules del curs. Tenim fins al dia 10 per poder apuntar-vos. És cert que si ja vau fer la vostra preinscripció, doncs ara només cal ja formalitzar la matrícula, però si no, encara hi ha places i us podeu apuntar a la formació que ofereix el centre. Hi ha informàtica, anglès, català, castellà, l'ACTIC, proves d'accés a graus mitjans superiors. Bé, tota una oferta molt àmplia per a persones adultes que avui repassarem de la mà del seu director, del director del centre, en Ramon Minguell. I com també ens agrada molt parlar de les festes i de coses culturals aquí a la intersecció, avui no faltaran ni els bastons ni el foc perquè parlarem amb bruixes montornès. De fet, és una mica trampa. Vam parlar abans de marxar de vacances, però ara ja sabem exactament quan podrem veure l'estrena tant de la colla bastonera de l'associació com de l'espectacle de foc que tenen entre mans. Serà a la Diada i a Festa Major. Així que jo avui vull recordar com han estat els assajos, com ha estat aquesta idea i exactament què podrem veure des de Bruixes Montornès. I acabarem amb el nostre coach, el nostre terapeuta especialista en intel·ligència emocional, l'Iman Aznar, que ha sigut

0: cap a aquella persona, no? Que se suposa que tothom vol ser, doncs a veure com ens podem apropar d'una manera sana. Avui parlem de la productivitat, però això, des d'una vessant relaxada i bona, no d'anar tot el dia estressats amb la llengua fora.
1: I a més que això del molt interior és infinit, no, Mireia? Vull dir que hi ha tants temes, no?
0: Bueno, clar, depèn la ment de cadascú, eh? Jo crec també que hi ha gent que acaba molt ràpid.
1: Sí.
0: I els altres que estem aquí donant voltes i voltes, que potser ja no. Aquesta part del món ja l'hem vist, no? Anem a mirar una altra.
1: Sí. Doncs, bueno, a veure què ens té preparat avui, no?
0: A veure. Tinc ganes de parlar amb l'Ivan. Bé, doncs, tot això és el que us portem, eh? Anem a començar, que si no, no donarà temps de tot. Comencem, com totes les tardes, repassant els titulars del dia. Comencem amb l'inici de la substitució de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Vernedes, que serà finalment el 28 de setembre i no el 7, com estava previst. La coberta actual, recordem, presenta filtracions d'aigua. Així doncs, la piscina romandrà oberta fins al 27, mantenint el seu horari habitual. Mentre durin les obres, uns 4 mesos està previst i com a mesura excepcional s'aplicarà una reducció del 15% en la quota dels abonaments. També es podrà sol·licitar una baixa temporal. A més, a partir del 28 de setembre i fins al 16 d'octubre, la piscina descoberta estarà disponible de 8 a 8, de dilluns a divendres, i de 9 a 2 quarts de 3 del matí, els caps de setmana, per les persones abonades. Els establiments restauradors que vulguin participar al Sarau encara estan a temps d'apuntar-se. L'esdeveniment gastronòmic tornarà a celebrar-se el dissabte de Festa Major, enguany el 19 de setembre. Ja hi ha confirmades la participació dels establiments Cerveceria JJ, la Gourmeteca, Cresta Rostisseria, la Rostisseria La Gaditana i Paulo's Pizza. La proposta es desenvoluparà de les 12 del migdia a les 6 de la tarda al Parc dels Gegants i comptarà amb el concert del grup Tapeo Sound System. Les persones restauradores d'aquests establiments que estiguin interessades a participar-hi es poden posar en contacte amb l'OPEC a través del telèfon 93568-7004 o bé a través del correu electrònic empresa@montornès.cat. La convocatòria es tancarà l'11 de setembre. Demà és el darrer dia per poder sol·licitar una prova de nivell per poder cursar el primer trimestre dels cursos de català. Les inscripcions s'obriran el 14 de setembre, primer per a antics alumnes i després per a tothom. La tècnica de normalització lingüística Reyes Barragán ha explicat el funcionament.
2: Dilluns 14 i dimarts 15 són torn preferent per als exalumnes dels darrers 12 mesos. Si tu has fet un curs el curs passat, doncs tens inscripció preferent. I el dia 16 i 17 ja és torn general, ja és pels nous alumnes. Però alerta, per exemple, el torn preferent, el 14 i el 15, les inscripcions són per a tots els nivells. Qualsevol nivell pot venir a inscriure's. Qualsevol persona, si tu necessites un B2, un C1, un intermedi 3, pots venir. En canvi, el 16 és només inscripció per inicials i bàsics, és per no saturar l'aplicació, d'acord? El 16 és només per inicials i bàsics. Mm-hmm. 17, 18 i 21 és del A1 al C1 i el dia 21 és només els del C2.
0: A Montornès s'oferiran dues formacions presencials al Casal de Cultura, la U i el Bàsic 2. Tots dos són gratuïts i tenen una durada de 45 hores. Les classes començaran el 29 de setembre. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que queda una setmana per reclamar els objectes perduts que hi ha a les dependències de la policia local. Es tracta d'objectes dels quals no s'ha pogut identificar ni localitzar les persones propietàries abans del 5 de març d'aquest any. Per endur-se un objecte, cal acreditar-ne la titularitat o facilitar la informació necessària que permeti verificar-ne la propietat. Un cop transcorregut aquest termini sense que els objectes hagin estat reclamats, es podran lliurar a les persones que els van trobar, si estan interessades. En cas contrari, es podran destinar entitats benèfiques mitjançant donació, projectes socials gestionats per l'Ajuntament o entitats sense ànim de lucre. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Ahir al vespre, unes 150 persones es van concentrar als jardins de Nativitat i Arzaplanes, al davant de l'Ajuntament, per donar suport al poble ceutí. La trobada, igual que la resta

0: del país va estar promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. A Montornès va ser un acte pacífic i es van poder escoltar lemes com Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Nosaltres vam parlar amb Francisco González i Fidel Nolasco, ell d'origen maliense.
1: Yo, si pudiera, ahora mismo me iba, aunque fuera con la sillita de ruedas, a defender mi tierra, porque me tira muchísimo al melillero o al melillense, le tira muchísimo su tierra, mucho. Hables con el que hable, aún se acuerda, aún la añora, hasta lloramos muchas veces. Pero bueno, las circunstancias de la vida nos hizo venir aquí a España y aquí estamos. Pero vamos a defender Ceuta y Melilla con uñas y dientes.
2: Porque es de España, no nos la pueden quitar porque les dé la gana a ellos, por una parte y por otra. Porque hay un embrollo, pero grande por parte de unos y de otros. Y no, si hace falta nos iremos a Ceuta, a defenderlo allí.
0: Pel que fa a l'assistència, Fidel va dir que trobava a faltar més veïns.
2: Yo ya lo he escuchado, que se unían todos en el ayuntamiento, y soy la primera que ya he venido con mi marido, porque mi marido que estaba en el sillón, hay que cambiarlo a la silla para traerlo, y no hemos venido ya, ¿sabes?
3: ¿Qué le parece la gente que hay?
2: Mucha, tenía que ver más, porque el pueblo es más grande, y tenemos que defender, porque es España.
0: De moment no tenim constància que s'hagin convocat més concentracions o manifestacions. Com escoltàveu de fons, hi van haver càntics, hi van faltar les banderes espanyoles i també molts cotxes que passaven tocaven el clàxon com a gest de suport. Continuem amb més notícies perquè aquest estiu tant la Brigada Municipal d'Obres com dues empreses externes han realitzat obres de millora a diversos equipaments. Tot i que la gran majoria han estat tasques de manteniment, hi havia un equipament que necessitava d'intervenció urgent al Centre Juvenil Satèl·lit. Abans de l'estiu va patir un desprendiment del sostre. Ara s'ha reparat la canal interior de l'acollida d'aigües pluvials i el fals sostre. A més, s'han fet treballs de repintat, tant de dins com de les façanes. Escoltem l'alcalde José Montero.
4: Vam tenir un despreniment, llavors s'ha fet una gran actuació, això sí, amb una empresa exterior que ha substituït tot el sostre d'aquella sala i hem aprofitat per reparar les filtracions que hi havia des de la coberta. Ha sigut una situació sobrevinguda que hem hagut de respondre perquè, a més, també hi havia un risc pels usuaris i també pels treballadors i treballadores, per tant, aquesta no es podia demorar, tot i que era complexa de gestió i de cost elevat, però aquesta era la que era, diguéssim, insubstituïble. Després ja s'ha aprofitat per pintar, perquè també les façanes pues ja també ha acumulen deficiències i també per les humitats, tot i així conservant, ja sabeu que hi ha aquests grafitis que són valorats, per tant, hem pintat les parts generals, diguéssim, conservant aquests grafitis.
0: Altres equipaments on s'han fet actuacions en els darrers dies són els casals de la gent gran. En tots dos casos, per fer-los més accessibles. El del centre s'ha canviat la porta per una de corredissa, mentre que al nord s'ha eliminat l'esglau. Així ho ha explicat José Montero.
4: Hi havia certes necessitats de millora per qüestions d'accessibilitat i el que hem fet és canviar la porta d'accés del casal del centre, perquè era una porta que requeria pues, obrir-la manualment. Llavors ja feia temps que havien analitzat que valia la pena posar una porta automàtica i això ha sigut molt valorat pels usuaris. I en el cas de Montornès Nord hi havia un desnivell en l'accés que també les persones que tenen dificultat de mobilitat i amb les persones grans pues, és més notori i ja feia temps que calia. Per tant, també prioritzat en el moment de tancament o d'ús més baix de fer aquestes millores d'accessibilitat i també de fer pintures generals, que això sempre és necessari.
0: Aquests dies també s'han posat a punt els centres educatius de cara al curs 2026-2027. Per exemple, a l'Escola Marinada s'han renovat els lavabos de les aules d'infantil, a l'Escola Sant Sadurní s'ha pintat els murs del pati i a l'edifici de l'Escola Hoteleria del Vallès Oriental han pintat el paviment amb una pintura antilliscant. L'alcalde ha recordat que el mes d'agost és la millor època per fer aquestes actuacions.
4: Hem d'aprofitar-ho perquè els equipaments tenen un ús molt intensiu i requereixen d'un manteniment, diguéssim, més senzill, més de petites coses i algunes actuacions de més envergadura que requereixen també contractacions externes per nosaltres, així que es planifica sempre l'estiu per fer totes aquestes actuacions. Per tant, així és l'estiu, necessitem repassar les necessitats dels equipaments i escoles i dedicar els recursos necessaris perquè ara, quan comenci el curs, amb els alumnes la setmana que ve, doncs que tot estigui a punt i haguem millorat el que és és necessari, així com també els entorns, no? És un moment també de revisar doncs, tots els accessos als col·les, les zones jardinades, els parcs infantils, que estigui tot a punt per l'arribada dels nens i les nenes i l'inici del curs.
0: Finalment, repassem les obres fetes al complex esportiu municipal Les Vernedes, on s'han canviat els paviments a diverses sales, s'han redistribuït i repintat espais i s'han canviat lluminàries. L'alcalde José Montero ha declarat que les millores responen a peticions de les persones usuàries.
4: El complex esportiu, que és un equipament que té un ús molt intensiu, que té molta demanda i que hi havia també moltes queixes, doncs han fet actuacions a les sales principals de més ús, no? La sala polivalent de la planta primera, la sala de fitness i la sala polivalent de planta baixa. Amb aquest ús doncs, requeria la substitució de paviments, pintures, nous arrambadors, vull dir, es fa aquesta posta al dia, diguéssim, per necessitats.
0: La gran majoria de les actuacions fetes als equipaments municipals han estat executades per dues empreses externes. El cost total arriba als gairebé 150.000 euros.
5: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
0: Ai, que de bon humor ens posa aquesta cançó. Deixem de moment a les notícies, anirem cap al centre de formació d'Ulls Marinada, però hi ha una cançó que aquest estiu no he pogut treure del cap, que és aquesta de Papi posa del disc. He estat cantant la Julieta, o sigui, va haver un estiu que era la Marina, no? Altres estius que ha sigut l'Olivia, doncs en aquest estiu l'he tocat a la Julieta.
6: Mira, noms catalans ja.
0: Sí. Mira que el primer cop que la vaig escoltar vaig dir, això què és? Doncs mireu, tot l'estiu, i jo, com recordava mai, encara és estiu, no me la puc treure del cap, i aquí us la deixo. És una col·laboració entre Joan Deusà i Mama Duixa, que es diu Papi posa del disc.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: I avui ens anem cap al Centre de Formació d'Adults Marinada, aquí a l'Institut Vinyes Velles, on tenim el seu director, en Ramon Minguell. Molt bona tarda, Ramon.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com estàs?
2: Comencem un curs nou, amb ganes i amb il·lusió, com sempre, perquè ens dediquem amb plena vocació i aquí estem ja en període de matriculació.
1: Sí, sí, i això t'anava a dir que ja preparant els darrers detalls, no?, per a aquest curs. Matriculació sí. De gent que ja va fer la seva preinscripció, però si hi ha alguna persona que se li va passar la preinscripció, o es pot apuntar?
2: Sí, sense cap problema. El període de preinscripció es fa com tots els ensenyaments del Departament d'Educació de Catalunya i universitats, que tothom té dret a demanar una plaça perquè després li pugui ser otorgada, però si sobre places després nosaltres el que ens interessa és que s'ompli de ciutadans que estiguin interessats en fer algun dels ensenyaments que nosaltres oferim.
1: Clar, clar que sí.
2: El període va començar ahir dia 2 i acaba el dijous que ve dia 10 abans de la diada. Com que quedarà algunes places lliures de gairebé tots els ensenyaments. Clar, és que els ensenyaments són de 25 usuaris per grup. I els de proves d'accés a l'AFP té 35. Mm. I clar, avui en dia costa moltíssim d'omplir tots aquests grups. Per què? Pues perquè les condicions d'ensenyament fan que cada vegada hi hagi menys usuaris que els hi falti titulacions.
1: Clar.
2: Llavors el que nosaltres estem abocant és molt per tota la població nouvinguda que està arribant, que cada vegada ja sabem que no baixa, i aquests són els que els hem de doncs això, atendre, perquè necessiten doncs aprendre el català o el castellà.
1: Això t'anava a dir. Recordem una mica l'oferta, Ramon, que feu des del CFA Marinada.
2: Bé, som un equip de 4 professors des de fa ja uns anys, amb totes les especialitats de llengua catalana, anglesa i matemàtiques, i castellana, i nosaltres oferim 15 grups d'ensenyaments, 15, dels quals són dos grups, un de grau mitjà i d'accés a grau superior. És per tota aquella gent que vol tornar a reprendre els estudis i tindre una titulació de tècnic mitjà o tècnic superior en qualsevol de les 21 famílies de la formació professional que s'ofereixen a Catalunya. És un curs anual en el qual a finals de maig s'examinen en un tribunal d'un institut. Si l'aproven, amb unes condicions que són molt favorables per a ells, poden passar a fer un grau mig o un grau superior l'any que ve, de 2 anys. Eh? O sigui, en 3 anys podem tenir una titulació de tècnic superior que és força, força...
1: Home, sí, amb això t'obres les portes a molts llocs de treball.
2: Molts llocs, sobretot sanitat, tot el que són radioimatges pel diagnòstic, dietistes, químiques, informàtiques, mecànica, electricitat. Hi ha 21 famílies a Catalunya i la gent estaria bé que... Doncs, si volen, aquí donem informació de tot. No només estan obligats a apuntar-se, sinó que si volen venir a ser assabentat, a més, som un centre d'assessorament i d'orientació laboral. Això per un costat, que seria el grup de les proves. Després tenim la informàtica, totes les acreditacions actives, el currículum, però nosaltres fem l'actic inicial, el mitjà i l'avançat. Presencial i semipresencial. Són 2 dies a la setmana, 105 hores o 140 hores setmanals, depenent del curs, al final de curs, de cadascun dels 3 competits. Cursos d'informàtica s'ha d'aprovar mitjançant un petit projecte. Aquí tenim molta gent universitària i gent de l'Ajuntament, gent amb titulacions pues, que necessiten actualitzar els seus estudis.
1: Clar, això sí que no passa de moda, eh?
2: Clar, al revés, sempre evoluciona. Llavors, per la banda, per la població nouvinguda, sigui del país que sigui, no fem el català i castellà, la U de català, perquè la 2 la fan el Consorci amb Maria Reyes, Barragán, i castellà fem la 1 i la 2, que és el nivell bàsic per poder tindre el DL, el diploma d'espanyol amb llengües estrangeres. Són cursos, també tots són de 105 o 140 hores anuals, a finals de setembre, s'acaba a finals de maig, al juny hi ha un examen final. I finalment tindríem el grup de l'anglès, que tenim 3 grups d'anglès, la 1 i la 2, dividit en 2 cursos, que són 280 hores. Aquí preparem amb les escoles d'adults molt bé l'anglès de la 2, per poder després passar a una escola oficial a fer el B1.
1: Sí.
2: I això seria tota la... i un curs d'alfabetització per a aquella població, que de moment n'hi podem fer un dels 4, a veure si l'any que ve podem canviar una mica l'oferta formativa i en podem oferir un de vespre, i és per tota aquella gent que necessita encara estar alfabetitzada en català.
1: Ara que parlaves de l'horari. Clar, això en horari de tarda tot. O hi ha alguna cosa?
2: Ho fem en horari de tarda perquè al matí hi ha l'institut, però nosaltres disposem d'una aula que ens cedeix l'institut amb la qual fem el grup d'alfabetització a nivell número 3 i el castellà 2, per a aquelles dones que tenen els crios a l'escola i poden venir de 12 a 2 del migdia. I l'alfabetització la fem dilluns, dimarts i dimecres de 10 a 12.
1: Genial.
2: I això són els 15 grups, digues.
1: No, que anava a dir, esteu de tarda, llavors ara està pensant la gent, no, que digui, doncs mira, sí, m'interessa, vull anar a informar-me, o bé a formalitzar matrícula. També pot anar per la tarda, aquests dies?
2: Sí, ara, aquests dies de tarda hem fet enguany avui, dia 3, i el dilluns, dia 7, fem de 3 a 8 del vespre, i la resta de dies fins al 17, perquè el 18 és Festa Major de Montornès, tenim tota la setmana que ve, i tota l'altra, dues setmanes encara de matrícula. És a dir, tenen 8 dies per venir. Del 7 al 10 i del 14 al 17. Repeteixo, del 7 al 10 i del 14 al 17. L'únic dia que fa de tardes és el 7. La resta, tot matins. Perquè normalment la gent se pot combinar venint amb algun parent, amb algun amic que li porti la matriculació, tot i que fem assessoraments, però ens ho maneguem perquè es puguin estar tots atesos. I a partir del dilluns 21, la inauguració oficial del curs, amb l'alcalde, l'inspector, tot el professorat, amb alumnat que comença enguany, i amb una xerrada que enguany estem pensant de fer sobre intel·ligència artificial. I a partir del dimarts 22, el curs comença amb totes les tutories i arrenquem fins a... Fins al maig, i esperem que tingui un bon curs, que l'any passat va ser bastant mogudet, però enguany veurem que com es desenvolupa, ho anirem veient.
1: Bueno, de moment com es presenta? Hi ha hagut, suposo que clar, no? Preinscripcions, inscripcions, encara hi ha places, però en principi tot tira endavant.
2: Tot tira endavant, l'escola és pública, només es paguen materials, aquí pensa que tenim totes les escoles de centres de formació d'adults de Catalunya. Només cobrem el material escolar, evidentment no hi ha cap dret de matrícula, no es paga absolutament res. Els cursos més cars són les proves d'accés perquè necessiten més material, però els altres tots se paguen entre 30 i 35 euros. O sigui, és un ensenyament que penso que tothom se'l pot permetre.
1: Clar que sí, doncs ja sabeu, es trobareu al Centre de Formació d'Adults Marinada, a l'Institut Vinyes Velles, per informar-vos. Sí. Es deia en Ramon que també fan assessorament per apuntar-vos a aquestes classes que hi ha ofertes a tots.
2: Ajudem a fer convalidacions i homologacions dels títols de secundària i batxillerat, suporto jo, aquell alumnat que ve sobretot de països sud-americans, que estudia la secundària al seu país, o països com de subsaharians, o de qualsevol part d'Europa, de qualsevol part del món, que tinguin una titulació, nosaltres els ajudem perquè el Departament d'Educació els homologui i puguin anar a passar directament a fer una... Doncs això, un batxillerat o una formació professional, que és prou interessant.
1: I tant que sí, hi ha molts serveis que podeu anar a informar-vos. Ramon, doncs moltes gràcies per haver-nos atès avui. Tant de bo la gent s'acabi d'animar, que aprendre sempre és una molt bona opció, i aquí al poble, que millor, que no ens hem ni de moure.
2: Exacte, i per això estem, per donar el millor servei al usuari de Montornès i dels voltants.
1: I tant, Ramon Minguell, director del CFA Marinada, moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé l'inici de curs.
2: Gràcies, i a vosaltres per sempre tenir-nos al corrent de poder donar les informacions més oportunes.
1: Clar que sí. Que vagi molt bé, Ramon.
2: Vinga, una abraçada a tots els usuaris.
1: Continuem una mica més de música, que ens ve de gust ballar, cantar, saltar, i amb aquesta energia que ens ha portat Olivia Rodrigo, que després de treure un disc ha deixat un parell de mesos i ja té nova cançó, es diu Serena Joy, i sona així de bé.

0: I avui volem tornar a parlar de les festes que tenim per endavant, concretament d'aquells actes on per fi podrem veure què ha estat preparat l'associació Bruixes Montornès. Abans de marxar de vacances, vam parlar amb l'entitat perquè han creat un grup de bastons i de ball de foc. I podrem veure la seva estrena a la commemoració de la Diada. No sabeu de què estem parlant? Doncs recordem la conversa que vam tenir amb en Gerard Martín, el cap de bastons, i l'Anna Ramírez, tresorera de Bruixes Montornès.
1: Sempre s'havia parlat de fer alguna cosa relacionada amb foc, que també en fem.
2: Sí.
1: Però a mesura que va anar avançant el projecte, va sorgir aquesta idea, ens va agradar i ara som una mena d'associació estranya que combina totes dues coses. De fet, estem registrats a la coordinadora de bastons de Catalunya, o sigui, som una colla bastonera, però alhora també hi ha gent que ens considera... Bueno, com...
3: Clar, perquè tenim contacte amb altres entitats que fan bastons i també amb altres entitats que fan foc, però cap d'elles fa totes dues coses.
2: Bueno, i això més estrany, jo ho podríem dir única, no?
1: Sí.
3: Literalment. Sí, clar, sí. Tothom es queda com sobtat de, però què feu exactament? Sí? Pues tot, ho fem tot.
2: Això és el que volem descobrir avui, què fa Bruixes Montornès. Molt bé, doncs bastons, foc, clar, suposo que deu haver algú que us estigui ensenyant o com està sent així autodidacta.
3: És un tema, a nivell bastons, bueno, el cap de bastons ho explicarà sí. millor.
1: A nivell bastons, bé, ens vam haver de posar en contacte amb la coordinadora, d'aquí vam formar part del registre i ens vam posar en contacte amb la colla de Caldes, que ara són els nostres padrins, crec que sí. Es pot dir això, i són els que ens han ensenyat...
3: Ens estan.
1: Bueno, ens estan ensenyant encara. De part de foc, sí que ha anat tot
3: és
1: més
3: tot
1: diferent.
3: És tot autodidacte. Sí que és veritat que Toc i Foc de la Roca van fer com una mena d'assaig, per dir-ho d'alguna manera, obert. Llavors vam anar, però això va ser com al febrer. Uh-huh. Llavors vam anar, vam fer com el primer contacte amb foc i a partir d'aquí nosaltres... autodidactes, hem anat com treballant, provant coses. Sí que és veritat que com estem molt motivats, ho hem agafat amb moltes ganes, i llavors com que ja assagem bastant i ara anem a provar això, ai, això no surt, ah, mira, i ara això, i això surt pitjor.
2: Bueno, o sigui, que sou una associació molt creativa, jo crec que...
3: Sí.
2: La paraula. És difícil? Us heu trobat que tant bastons com foc, perquè no sé si algú ja sabia, tenir algunes nocions, per exemple, a bastons tenim molta tradició a Catalunya, però és cert que és com molt concret, no? Hi ha municipis que sí que encara continuen, però hi ha molts que
1: això em
2: s'ha
1: sembla,
2: perdut.
1: Una cosa com molt estranya, això que dius, de... Hi ha molta cultura de bastons, depèn del poble, i després n'hi ha d'altres que dius bastons i la gent, la meitat de la gent, no sap què és. Ens vam trobar que algun dels primers assajos hi havia la colla que fa sardanes, aquí sí. Montornès, i es van quedar al·lucinats, en plan, que com pot ser que ara hi hagi aquí bastons? Però, o sigui, hi ha hagut com molt bona rebuda, la veritat, sí. En plan... Hi ha hagut molta gent a qui li hem dit i ha estat com molt il·lusionada, ah, jo ho feia a l'escola o jo coneixia algú, cosa que ens ha motivat bastant sí. i és una manera de fer conèixer també aquesta tradició a Montornès.
2: Clar, quants sou ara l'associació, ara que deu això, que esteu així implicats en aquest projecte, quants més o menys?
3: 12-13.
1: Sí.
2: Uau, bueno, 12-13. Això a dia d'avui és molt,
3: sí.
2: una associació, o sigui... Jo crec que es va estar contents. Tot i així, hi ha gent que pugui dir escolta, que a mi això m'encanta el projecte, vull formar part. Esteu oberts.
3: Estem acabant d'ultimar els primers actes que els tindrem al setembre i llavors a partir d'aquí s'obriran com... Bueno, estem intentant fer com... Bueno, no és una enquesta.
1: Sí, com un registre o un sí. d'això d'entrada.
3: Per la gent que volia entrar, que sàpiga també una mica els valors de l'associació, que ja estigui conforme, que tal, tal, tal, i també la implicació que suposa, perquè déu-n'hi-do. Però sí, a partir del setembre obrirem portes a qui vulgui venir a provar, a qui vulgui apuntar-se...
2: Guai, guai. Parlem del vestuari, perquè hem vist que teniu també vestuari. Jo recordo també que era una cosa que des del principi es volia aconseguir. Com és aquesta nova vestimenta que teniu?
1: Bé, de fet, el tema del vestuari també va ser un dels cops que ens van dir vosaltres sou una colla molt estranya. Perquè vam estar parlant amb Fet al País, que és una empresa que fa vestits tradicionals a moltes colles de Catalunya. Però clar, la nostra cosa és que necessitàvem dos tipus de vestits. un per fer foc i l'altre per fer bastons. La vestimenta de bastons és, bueno, sempre és la mateixa, té una faldilla curta, els camalls que tenen els picarols, etc. La faixa, però després, clar, per fer foc no podíem portar tot allò. Necessitàvem alguna cosa més ignífuga que ens protegís, un mocador. També, com teníem en ment una vestimenta que s'assemblés o que fes pensar en les bruixes, la part de foc té una faldilla més llarga. Aleshores, bueno, va ser un procés també, però estem molt contents amb com ha quedat. Tot té un color més o menys uniforme entre tots dos vestits. Mm-hmm. I la veritat que tenim moltes ganes de que la gent els pugui veure en directe.
2: Aneu tots igual? Són els mateixos vestits per tothom?
3: Sí, sí, sí. O sigui, l'únic que tenim un de foc i un de bastons. Però ja està la resta.
2: Clar, tots anem això, igual. Ja per curiositat, ja que estem aquí com si estiguéssim prenent un cafè, tot això deu ser car, no?
3: Això ha estat molt car. I també moltes hores invertides que, per sort, la nostra secretària Marta té, o sigui, bueno, té nocions de disseny.
1: Sí.
3: Llavors va fer com un disseny i vam anar dient, ah, pues canviaria això, canviaria l'altre, i va fer com moltes propostes i va ser molt guai. I un cop ho teníem és el tema de diners, perquè és tot molt car.
1: Molt.
3: Ja no només el vestuari, sinó el material que necessitem per fer foc, els bastons, el no sé què, ara hem de comprar un altaveu per assajar, ara no sé què, bueno, és terrible.
2: Sí, sí, sí. Bueno, i hem vist que esteu anant fent barres, no?, intentant finançar l'associació com es pugui.
3: Sí, també hem intentat fer altres actes, com per exemple es va fer l'any passat, vam posar també barra per Eurovision, però intentem també fer altres coses a part de les barres, com per exemple per Sant Jordi. Aquest any no ha pogut ser, però l'any passat també vam posar una paradeta. Mm-hmm. Què més hem fet? Hem fet moltes coses.
1: El 8M, Perifèriques.
3: El 8M, és veritat. En Perifèriques també vam posar barra i vam
2: col·laborar. Alguna cosa de marxandatge també hi quedava.
1: També.
3: Sí.
1: Mm-hmm.
3: Sí, sí, tenim totes, xapes... Sí.
2: Bueno, per si hi ha algú que digui, pues mira, potser no m'hi veig, vaig amb bastons, però vull col·laborar amb l'associació, és una manera de poder ajudar-vos.
1: I venen més coses.
2: Oh! Oh! Més? Jo ja crec que teniu xitxa aquí.
1: De marxandatge, sobretot. Sí, sí. Bé, alguna cosa, sobretot de cara al setembre.
2: Sí. Que guai. Doncs molta sort en aquest nou projecte. Esperem que vagi molt i molt bé. I ja després, si voleu, tornem a parlar. Per si hi ha algú que li hagi encantat i es vulgui apuntar, que sàpiga com pot contactar amb vosaltres.
1: Perfecte.
2: Doncs Jared, Anna, des de Bruixes Montornès, moltes gràcies per haver vingut i molta sort.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu.

0: Baixem una miqueta de revolucions i abans de donar la benvinguda a l'Ivan Aznar, que s'incorpora en aquesta nova temporada de la intersecció 2026-2027, anem a escoltar una mica de música, i aquesta és la veu de David Bisbal, que ara, si bona no, fa una setmana, a l'agost, el Sergi ja se'n va rient.
1: És que ja ric, perquè és que no m'ho puc creure, ja, sí. Ja sona Nadal, això.
0: Ho sento, sí, així és. A l'agost va treure, fa una setmana, literal, aquesta versió del clàssic Happy Christmas, que bueno, va fer John Lennon amb Yoko Ono, no? Sobre la guerra, sí. No? La pau, que pues, malauradament podríem continuar cantant, eh? Però sí. Clar, és veritat que és Happy Christmas, és de Nadal aquesta cançó, i és una versió en castellà que David Bisbal ha fet ara a l'agost de 2026, fa una setmana.
1: Jo el que em pregunto és o sigui, el motiu de treure l'agost, no? Vull dir que sona com un poc a pitorreo, no?
0: Bueno, és que cada any David Bisbal és el primer en començar a parlar de Nadal, eh? L'any passat va ser al setembre i ara ja s'ha avançat a l'agost.
1: Bueno, ja l'any vinent, ja juliol, no?
0: Ja, sí. Hi haurà algun any que no serà tot l'any Nadal, eh? No caldrà ni donar la volta, que estarem celebrant tot l'any. Bueno, clar, jo sabia que només necessito una excusa qualsevol per parlar de Nadal. Si Maradona, David Bisbal, que més m'agrada,
1: millor que millor.
0: Us la porto per tots vosaltres a gaudir d'aquests Amigos del Mundo.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, doncs, ara sí que sí, ja hem de marxar. Espero que hagueu dit aquest programa de Hurnes. Ahir no ho vaig dir, però tenim ja a la nit la intersecció versió nocturna, de territori nocturn, a partir de les 10, perquè tothom que no sigui tant de tarda, sinó de nit, doncs que ens pugui escoltar aquest mateix programa.
2: I a més, molt ben dit, perquè a les 10 de la nit ja comença a ser ja,
1: ja
2: nit
1: està,
2: fosca.
1: Ja està, notes,
2: eh?
1: Nota sí, el sí. canvi. Sí, sí, sí, doncs avui també ho podreu fer, i demà, que estarem de nou a partir de les 5, i el territori nocturn, i demà tornem a els estudis postobligatoris que podeu cursar a l'Institut Marta Mata. També parlarem de l'agenda del cap de setmana, farem un repàs dels titulars, els trailers i tot el que es ve al cinema, sense el nostre company el José Luis, però aquí estarem per divendres per donar la benvinguda al cap de setmana. Que vagi molt bé la tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Ha avisat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que els governs no es perden per errar, sinó per mentir. En la seva intervenció avui, en el marc de la compareixença de Sánchez al Congrés per la crisi a Ceuta, el republicà ha assegurat que el Marroc va enviar 80.000 persones a la frontera per carregar-se a Espanya i ho va fer amb la col·laboració de Washington, de la VIP i la dreta i l'ultradreta espanyola. L'escoltem.
3: Jo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
2: Junts, per la seva banda, ha tornat a exigir el traspàs de competències en immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria. Escoltem la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.
4: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
2: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privat un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves a tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. L'ONG demana el dret universal al menjador gratuït. En una llar amb risc de pobresa, amb dos fills, menjar suposa el 9% dels seus ingressos. I el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana després de dues setmanes sense detectar cap cas de la infecció. Des del primer dia, el 28 de novembre de l'any passat, s'han analitzat 11.775 senglars. I acabem parlant de Peter Jackson i Danny DeVito, que visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reclamat als sindicats convocants a la vaga del 8 de setembre, primer dia del curs, un parèntesi en les mobilitzacions que hauria de començar amb la desconvocatòria d'aquesta aturada. Així, els ha demanat que respecti un dia tan rellevant com ho és a l'inici de curs. La consellera ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb USTEC i CGT per separat, que han dit que, precisament, no pensen desconvocar aquesta vaga.
2: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert una agenda de treball per abordar qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
1: I a Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas aparteix els juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats per a aquest curs polític, com el lliurament de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya.
3: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, puguin acabar de concloure'ls i també podem afegir-ne alguns de nou.
1: I l'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos a Tredòs, al municipi de Naut Aran, després que els veïns hagin acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot les passes dels residents als habitatges contigus. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les mesures correctores necessàries per assolir els 46 decibels d'aïllament acústic previstos. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, la bola negra de Javier Ambrosi, Javier Calvo y los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Oscars. La Miriam Garló, la guanyadora del Premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Parlem d'esports. L'Espanyol presenta dues cares noves, el davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla, i el jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich, que busquen l'estabilitat de l'Espanyol.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: és per nosaltres.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. Els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. I la Generalitat de Catalunya ha sancionat en 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres i que va afectar, recordem-ho, 2.200 hectàrees. Les flames van començar divendres 3 de juliol al matí en plena onada de calor i en nivell 3 del Pla Alfa activat. Ara l'empresa té l'opció de presentar al·legació i aportar la documentació que justifiqui perquè l'operari estava treballant amb una radial a la carretera GI-660, malgrat que la normativa li prohibia. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat a més que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir la informació que el previngués. Això mentre avui el Partit Popular ha demanat la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc.
3: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
2: Més qüestions. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat a Brussel·les que els pescadors puguin sortir a pescar més gamba aquest any davant la quantitat d'estoc que hi ha al Mediterrani. En una reunió amb el comissari europeu de pesca, Costas Cadis, Ordeig ha reclamat eliminar la doble regulació que implica un topall de dies de pesca i de quilos de gamba i ha demanat augmentar el nombre de jornades que poden feinejar. El conseller també ha instat a mantenir i ampliar la prohibició d'importar carn de boví del Brasil perquè els seus preus es van enfonsar quan es va permetre la seva venda a Europa. L'Observatori Fabra de Barcelona ha superat el rècord de temperatura més alta mai registrada en un mes de setembre, 33,6 graus. Va ser ahir dimecres i es tracta d'un nou màxim en 113 anys d'història de mesura que supera els 33 del 25 de setembre de 1983.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al...

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La mejor música en Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al tall.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que és dijous, és juernes, tot i que per nosaltres sigui el nostre segon dia de la setmana acompanyant-vos en aquestes tardes d'estiu. Ja és dijous. Això vol dir que el cap de setmana està ben, ben a prop i que l'energia i el bon humor també puja una miqueta més. Avui tornem amb més informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt, com sempre fem aquí a Ràdio Montornès. Així que, si no us voleu perdre res, recordeu que estem en 91.2 de l'FM, però també a través de la ràdio online a radio.montornès.cat, a la nostra aplicació de Ràdio Montornès, l'aplicació mòbil, o també al canal de la tele de Ràdio Montornès, que jo penso que ja tothom ho sap, però a partir de cas que la tele, a banda de tenir no sé quants milers de canals, també hi ha canals de ràdio, i podeu buscar el que es digui Ràdio Montornès i escoltar-nos en directe fins les 6. Com totes les tardes, m'acompanya a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia. M'he quedat parat amb això de milers de canals, tens?
1: Bueno, mira, jo no sé si són milers, però jo tinc canals que directament fica 4.926.
2: Ah, sí?
1: I dic, però això d'on ha sortit? No hi ha realment 4.000 canals. Bueno, espero, no sé, mai he donat la volta al revés, no? Però, sí, ahir, de fet, mira, buscant... A la meva tele no sé què li passa, que estic veient qualsevol canal i de cop se'n va. No? I és Samsung, llavors Samsung ha ficat els seus canals, que és un Samsung TV, i a sí. més dels canals habituals, no sé, Televisió Espanyola, sí, no? TV3, sí, tots aquests, sí. Té canals molt estranys.
2: Molt ràndoms, no?
1: D'acció, de pel·lícules... I he vist que hi ha un canal que es diu Caillou i que estan tot el dia donant capítols de Caillou.
2: Ostres,
1: un altre que és de H2O. I clar, jo he descobert aquesta fantasia ahir a la tarda i he pensat, però això on ha estat tot l'agost, que jo no ho sabia.
2: Perquè tu no tens pinta de veure la tele d'antena normal, no? Així tradicional.
1: Mira, l'únic que he estat veient aquests dies és el Grand Prix.
2: Home, això no falla.
1: I per els matins sí que veig més pues, el 324, algunes notícies, però sí que és veritat que... Però,
2: però pots veure via digital, vull dir que no cal que sigui via antena.
1: A la tele,
2: antena.
1: No? Ja, sí, sí. ja, clar, perquè és que l'antena falla molt últimament.
2: Ah, clar, sí, això anava. Això és un meló que podem obrir algun dia, que hi ha molta gent que ja inclús
1: ja, li passa,
2: ja no veu la tele mitjançant l'antena, sinó que és un Fire Stick o... Això
1: sí.
2: El que dius tu, no?
1: Ara jo, ens hem comprat
2: digital,
1: un també.
2: Per internet, sí.
1: Clar, és que tu dius, em falla el de l'antena, doncs Samsung TV té aquests que funcionen de manera digital i aquests no fallen mai, eh? Mira tu quina casualitat, eh? Què passó? De fet, en un partit d'aquests de futbol tan important, que ja no recordo quin de tots era, just quan anava a començar el partit, l'antena
2: va fallar.
1: I quina funcionava? La digital. I tu dius,
2: Sí.
1: Ja, ens estan portant cap allà,
2: ja
1: eh?
2: Ja passa.
1: Bueno, doncs són cosetes així que van passar en el món que podríem, de veritat, sí, estava parlant una bona estona d'això, però hi ha molta gent que també escolta la ràdio a través de la tele. I jo algun cop ho he fet. Igual que fiques un podcast, doncs poses la ràdio
2: i tu vas fent
1: qualsevol coseta a casa. I això acompanya molt. Bé, doncs, avui tornem, com diem, ja penúltim dia de la setmana i venim ben carregats de continguts. Començarem amb les notícies al nostre poble, perquè aquí també portem notícies totes les tardes, i començarem parlant de la concentració que ahir també es va fer aquí a Montornès, a les 8 del vespre, per donar suport i defensar el poble de Ceuta. Va ser als Jardins de Nativitat i Arzaplanes, una concentració que va plegar unes 150 persones, que va ser totalment pacífica. Nosaltres ens van apropar a veure com estava l'ambient, a veure quin podíem parlar, i avui us portem aquesta informació. A banda d'això, també parlarem d'equipaments municipals que han patit millores, actuacions, reformes... Si us heu fet un tomb pel poble, alguna coseta haureu vist segur. Potser alguna se us ha passat. Ja us explicarem què s'ha fet exactament aquest estiu, què està acabat, què queda per fer, perquè comenci el nou curs el millor possible. I parlant del nou curs, avui ens anirem en directe, connectarem amb el Centre de Formació d'Adults Marinada, que el tenim a l'Institut Vinyes Vinyes, ben a prop de la ràdio, perquè estan aquestes tardes aprofitant per acabar de fer les últimes matrícules del curs. Tenim fins al dia 10 per poder apuntar-vos. És cert que si ja vau fer la vostra preinscripció, doncs ara només cal ja formalitzar la matrícula, però si no, encara hi ha places i us podeu apuntar a la formació que ofereix el centre. Hi ha informàtica, anglès, català, castellà, l'ACTIC, proves d'accés a graus mitjans superiors. Bé, tota una oferta molt àmplia per a persones adultes que avui repassarem de la mà del seu director, del director del centre, en Ramon Minguell. I com també ens agrada molt parlar de les festes i de coses culturals aquí a la intersecció, avui no faltaran ni els bastons ni el foc perquè parlarem amb bruixes montornès. De fet, és una mica trampa. Vam parlar abans de marxar de vacances, però ara ja sabem exactament quan podrem veure l'estrena tant de la colla bastonera de l'associació com de l'espectacle de foc que tenen entre mans. Serà a la Diada i a Festa Major. Així que jo avui vull recordar com han estat els assajos, com ha estat aquesta idea i exactament què podrem veure des de Bruixes Montornès. I acabarem amb el nostre coach, el nostre terapeuta especialista en intel·ligència emocional, l'Iman Aznar, que s'incorpora a la temporada 2026-2027.
2: Veig que no ens ha deixat, no? Has aconseguit retenir-ho.
1: Home, aquí aguantant, no? Ell estava molt disposat, de fet ja va acabar la temporada anterior dient sí, ens veiem al setembre, que hi ha molt material, així que continuarem coneixent-nos una mica més, intentant créixer emocionalment i cap a aquella persona, no?, que se suposa que tothom vol ser, doncs a veure com ens podem apropar d'una manera sana. Avui parlem de la productivitat, però això, des d'una vessant relaxada i bona, no d'anar tot el dia estressats amb la llengua fora.
2: I a més que això del molt interior és infinit, no, Mireia? Vull dir que hi ha tants temes, no?
1: Bueno, clar, depèn la ment de cadascú, Jo crec que també hi ha gent que acaba molt ràpid.
2: Sí.
1: I altres que estem aquí donant voltes i voltes, que dius, potser ja no. Aquesta part del món ja l'hem vist, no? Anem a mirar una altra.
2: Sí. Doncs, bueno, a veure què ens té preparat
1: avui,
2: no?
1: A veure. Tinc ganes de parlar amb l'Ivan. Bé, doncs, tot això és el que us portem, Anem a començar, que si no donarà temps de tot. Comencem, com totes les tardes, repassant els titulars del dia. Comencem amb l'inici de la substitució de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Vernedes, que serà finalment el 28 de setembre i no el 7, com estava previst. La coberta actual, recordem, presenta filtracions d'aigua. Així doncs, la piscina romandrà oberta fins al 27, mantenint el seu horari habitual. Mentre durin les obres, uns 4 mesos està previst i com a mesura excepcional s'aplicarà una reducció del 15% en la quota dels abonaments. També es podrà sol·licitar una baixa temporal. A més, a partir del 28 de setembre i fins al 16 d'octubre, la piscina descoberta estarà disponible de 8 a 8, de dilluns a divendres, i de 9 a 2 quarts de 3 del matí, els caps de setmana, per les persones abonades. Els establiments restauradors que vulguin participar al Sarau encara estan a temps d'apuntar-se. L'esdeveniment gastronòmic tornarà a celebrar-se el dissabte de Festa Major, enguany el 19 de setembre. Ja hi ha confirmades la participació dels establiments Cerveceria JJ, la Gourmeteca, Cresta Rostisseria, la Rostisseria La Gaditana i Paulo's Pizza. La proposta es desenvoluparà de les 12 del migdia a les 6 de la tarda al Parc dels Gegants i comptarà amb el concert del grup Tapeo Sound System. Les persones restauradores d'aquests establiments que estiguin interessades a participar-hi es poden posar en contacte amb l'OPEC a través del telèfon 93568-7004 o bé a través del correu electrònic empresa@montornès.cat. La convocatòria es tancarà l'11 de setembre. Demà és el darrer dia per poder sol·licitar una prova de nivell per poder cursar el primer trimestre dels cursos de català. Les inscripcions s'obriran el 14 de setembre, primer per antics alumnes i després per tothom. La tècnica de normalització lingüística Reyes Barragán ha explicat el funcionament.
3: Dilluns 14 i dimarts 15 són torn preferent per als exalumnes dels darrers 12 mesos. Si tu has fet un curs el curs passat, doncs tens inscripció preferent. I el dia 16 i 17 ja és torn general, ja és pels nous alumnes. Però alerta, per exemple, el torn preferent, el 14 i el 15, les inscripcions són per a tots els nivells. Qualsevol nivell pot venir a inscriure's. Qualsevol persona, si tu necessites un B2, un C1, un intermedi 3, pots venir. En canvi, el 16 és només inscripció per inicials i bàsics és per no saturar l'aplicació, d'acord? El 16 és només per inicials i bàsics. Uh-huh. 17, 18 i 21 és del A1 al C1 i el dia 21 és només els del C2.
1: A Montornès s'oferiran dues formacions presencials al Casal de Cultura, la 1 i el Bàsic 2. Tots dos són gratuïts i tenen una durada de 45 hores. Les classes començaran el 29 de setembre. I amb l'última cosa amb la que us he de quedar és que queda una setmana per reclamar els objectes perduts que hi ha a les dependències de la policia local. Es tracta d'objectes dels quals no s'ha pogut identificar ni localitzar les persones propietàries abans del 5 de març d'aquest any. Per endur-se un objecte, cal acreditar-ne la titularitat o facilitar la informació necessària que permeti verificar-ne la propietat. Un cop transcorregut aquest termini i sense que els objectes hagin estat reclamats, es podran lliurar a les persones que els van trobar, si els estan interessades. En cas contrari, es podran destinar entitats benèfiques mitjançant donació, projectes socials gestionats per l'Ajuntament o entitats sense ànim de lucre. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Ahir al vespre, unes 150 persones es van col·locar

0: de origen maliense.
1: Yo, si pudiera, ahora mismo me iba, aunque fuera con la sillita de ruedas, a defender mi tierra, porque me tira muchísimo al melillero o al melillense, le tira muchísimo su tierra, mucho. Hable con el que hable, aún se acuerda, aún la añora, hasta lloramos muchas veces. Pero bueno, las circunstancias de la vida nos hizo venir aquí a España y aquí estamos. Pero vamos a defender Ceuta y Melilla con uñas y dientes.
2: Porque es de España, no nos la pueden quitar porque les dé la gana a ellos, por una parte y por otra. Porque hay un embrollo, pero grande por parte de unos y de otros. Y no, si hace falta nos iremos a Ceuta, a defenderlo allí.
0: Pel que fa a l'assistència, Fidel va dir que trobava a faltar més veïns.
2: Yo ya lo he escuchado, que se unían todos en el ayuntamiento, y soy la primera que ya he venido con mi marido, porque mi marido hay que estaba en el sillón, hay que cambiarlo a la silla para traerlo, y no hemos venido ya, ¿sabes?
3: ¿Qué le parece la gente que hay?
2: Mucha, tenía que ver más, porque el pueblo es más grande, y tenemos que defender porque es España.
0: De moment no tenim constància que s'hagin convocat més concentracions o manifestacions. Com escoltàveu de fons, hi van haver càntics, no hi van faltar les banderes espanyoles i també molts cotxes que passaven tocaven el clàxon com a gest de suport. Continuem amb més notícies perquè aquest estiu tant la Brigada Municipal d'Obres com dues empreses externes han realitzat obres de millora a diversos equipaments. Tot i que la gran majoria han estat tasques de manteniment, hi havia un equipament que necessitava d'intervenció urgent al Centre Juvenil Satèl·lit. Abans de l'estiu va patir un despreniment del sostre. Ara s'ha reparat la canal interior de l'acollida d'aigües pluvials i el fals sostre. A més, s'han fet treballs de repintat, tant de dins com de les façanes. Escoltem l'alcalde José Montero.
4: Vam tenir un despreniment, llavors s'ha fet una gran actuació, això sí, amb una empresa exterior que ha substituït tot el sostre d'aquella sala i hem aprofitat per reparar les filtracions que hi havia des de la coberta. Ha sigut una situació sobrevinguda que hem hagut de respondre perquè, a més, també hi havia un risc pels usuaris i també pels treballadors i treballadores, per tant, aquesta no es podia demorar, tot i que era complexa de gestió i de cost elevat, però aquesta era la que era, diguéssim, insubstituïble. Després ja s'ha aprofitat per pintar, perquè també les façanes pues ja també ha hagut acumulant deficiències i també per les humitats, tot i així conservant, ja sabeu que hi ha aquells grafitis que són valorats, per tant, hem pintat les parts generals, diguéssim, conservant aquests grafitis.
0: Altres equipaments on s'han fet actuacions en els darrers dies són els casals de la gent gran. En tots dos casos, per fer-los més accessibles. El del centre s'ha canviat la porta per una de corredissa, mentre que al nord s'ha eliminat l'esglau. Així ho ha explicat José Montero.
4: Hi havia certes necessitats de millora per qüestions d'accessibilitat i el que hem fet és canviar la porta d'accés del casal del centre, perquè era una porta que requeria pues, obrir-la manualment. Llavors ja feia temps que havien analitzat que valia la pena posar una porta automàtica i això ha sigut molt valorat pels usuaris. I en el cas de Montornès Nord allà hi havia un desnivell en l'accés que també les persones que tenen dificultat de mobilitat i amb les persones grans pues, és més notori, ja feia temps que calia. Per tant, també prioritzat en el moment de tancament o d'ús més baix de fer aquestes millores d'accessibilitat i també de fer pintures generals, que això sempre és necessari.
0: Aquests dies també s'han posat a punt els centres educatius de cara al curs 2026-2027. Per exemple, a l'Escola Marinada s'han renovat els lavabos de les aules d'infantil, a l'Escola Sant Sadurní s'ha pintat els murs del pati i a l'edifici de l'Escola Hoteleria del Vallès Oriental han pintat el paviment amb una pintura antilliscant. L'alcalde ha recordat que el mes d'agost és la millor època per fer aquestes actuacions.
4: I hem d'aprofitar-ho perquè els equipaments tenen un ús molt intensiu i requereixen d'un manteniment, diguéssim, més senzill, més de petites coses i algunes actuacions de més envergadura que requereixen també contractacions externes per nosaltres. Així que es planifica sempre l'estiu per fer totes aquestes actuacions. Per tant, així és l'estiu. Necessitem repassar les necessitats dels equipaments i escoles i dedicar els recursos necessaris perquè ara, quan comenci el curs, amb els alumnes la setmana que ve, doncs que tot estigui a punt i haguem millorat el que és necessari, així com també els entorns, no? És un moment també de revisar doncs, tots els accessos als col·les, les zones jardinades, els parcs infantils, que estigui tot a punt per l'arribada dels nens i les nenes i l'inici del curs.
0: Finalment, repassem les obres fetes al complex esportiu municipal Les Vernedes, on s'han canviat els paviments a diverses sales, s'han redistribuït i repintat espais i s'han canviat lluminàries.

0: L'alcalde José Montero ha declarat que les millores responen a peticions de les persones usuàries.
1: El complex esportiu, que és un equipament que té un ús molt intensiu, que té molta demanda i que hi havia moltes queixes, doncs han fet actuacions a les sales principals de més ús, no? La sala polivalent de la planta primera, la sala de fitness i la sala polivalent de planta baixa. Amb aquest ús doncs requeria la substitució de paviments, pintures, nous arrambadors, vull dir, es fa aquesta posta al dia, diguéssim, per necessitats.
0: La gran majoria de les actuacions fetes als equipaments municipals han estat executades per dues empreses externes. El cost total arriba als gairebé 150.000 euros.
2: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
0: Ai, que de bon humor ens posa aquesta cançó. Deixem de moment a les notícies, anirem cap al centre de formació d'Ulls Marinada, però hi ha una cançó que aquest estiu no he pogut treure del cap, que és aquesta de Papi posa del disc. He estat cantant la Julieta, o sigui, va haver un estiu que era la Marina, no? Altres estius que ha sigut l'Olivia, doncs en aquest estiu l'he tocat a la Julieta.
3: Mira, noms catalans ja.
0: Sí. Mira que el primer cop que la vaig escoltar vaig dir, ja, això què és? Doncs mireu, tot l'estiu, i jo, com recordava mai, encara és estiu, no me la puc treure del cap, i aquí us la deixo. És una col·laboració entre Joan Deusà i Mama Duixa, que es diu Papi posa del disc.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I avui ens anem cap al Centre de Formació d'Adults Marinada, aquí a l'Institut Vinyes Velles, on tenim el seu director, en Ramon Minguell. Molt bona tarda, Ramon.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com estàs?
2: Comencem un curs nou, amb ganes i amb il·lusió, com sempre, perquè ens dediquem amb plena vocació i aquí estem ja en període de matriculació.
1: Sí, sí, i això t'anava a dir que ja preparant els darrers detalls, no?, per aquest curs. Matriculació sí. De gent que ja va fer la seva preinscripció, però si hi ha alguna persona que se li va passar la preinscripció, o es pot apuntar?
2: Sí, sense cap problema. El període de preinscripció es fa com tots els ensenyaments del Departament d'Educació de Catalunya i universitats, que tothom té dret a demanar una plaça perquè després li pugui ser otorgada, però si sobre places després nosaltres el que ens interessa és que s'ompli de ciutadans que estiguin interessats en fer algun dels ensenyaments que nosaltres oferim.
1: Clar, clar que sí.
2: El període va començar ahir dia 2 i acaba el dijous que ve dia 10 abans de la diada. Com que quedarà algunes places lliures de gairebé tots els ensenyaments. Clar, és que els ensenyaments són de 25 usuaris per grup. I els de proves d'accés a l'AFP té 35. Mm. I clar, avui en dia costa moltíssim ja d'omplir tots aquests grups. Per què? Pues perquè les condicions d'ensenyament fan que cada vegada hi hagi menys usuaris que els hi falti titulacions.
1: Clar.
2: Llavors el que nosaltres estem abocant és molt per tota la població nouvinguda que està arribant, que cada vegada ja sabem que no baixa, i aquests són els que els hem de doncs això, atendre, perquè necessiten doncs aprendre el català o el castellà.
1: Això t'anava a dir. Recordem una mica l'oferta, Ramon, que feu des del CFA Marinada.
2: Bé, som un equip de 4 professors des de fa ja uns anys, amb totes les especialitats de llengua catalana, anglesa i matemàtiques, i castellana, i nosaltres oferim 15 grups d'ensenyaments, 15, dels quals són dos grups, un de grau mitjà i un d'accés a grau superior. És per tota aquella gent que vol tornar a reprendre els estudis i tindre una titulació de tècnic mitjà o tècnic superior en qualsevol de les 21 famílies de la formació professional que s'ofereixen a Catalunya. És un curs anual en el qual a finals de maig s'examinen en un tribunal d'un institut. Si l'aproven, amb unes condicions que són molt favorables per a ells, poden passar a fer un grau mig o un grau superior l'any que ve, de 2 anys. Eh? Mm-hmm. O sigui, en 3 anys poden tenir una titulació de tècnic superior que és força, força...
1: Home, sí, amb això t'obres les portes a molts llocs de treball.
2: Molts llocs, sobretot sanitat, tot el que són radioimatges pel diagnòstic, dietistes, químiques, informàtiques, mecànica, electricitat... Hi ha 21 famílies a Catalunya i la gent estaria bé que... Doncs, si volen, aquí donem informació de tot. No només estan obligats a apuntar-se, sinó que si volen venir a s'assabentar també som un centre d'assessorament i d'orientació laboral. Això per un costat, que seria el grup de les proves. Després tenim la informàtica, totes les acreditacions actives, ara el currículum, però nosaltres fem l'actic inicial, el mitjà i l'avançat. Presencial i semipresencial. Són 2 dies a la setmana, 105 hores o 140 hores setmanals, depenent del curs, al final de curs, de cadascun dels 3 competics. Cursos d'informàtica s'ha d'aprovar mitjançant un petit projecte. Mm-hmm. Aquí tenim molta gent universitària i gent de l'Ajuntament, gent amb titulacions doncs, que necessiten actualitzar els seus estudis.
1: Clar, això sí que no passa de moda, eh?
2: Clar, al revés, sempre evoluciona. Llavors, per la banda, per la població nouvinguda, sigui del país que sigui, no fem el català i castellà, la U de català, perquè la 2 la fan el Consorci amb Maria Reyes, Barragán, i castellà fem la U i la 2, que és el nivell bàsic per poder tindre el DL, el diploma d'espanyol amb llengües estrangeres. Són cursos, també tots són de 105 o 140 hores anuals, a finals de setembre, s'acaba a finals de maig, al juny hi ha un examen final. I finalment tindríem el grup de l'anglès, que tenim 3 grups d'anglès, la U i la 2, dividit en 2 cursos, que són 280 hores. Aquí preparem amb les escoles d'adults molt bé l'anglès de la 2, per poder després passar a una escola oficial a fer el B1.
1: Sí.
2: I això seria tota la... i un curs d'alfabetització per a aquella població, que de moment n'hi podem fer un dels 4, a veure si l'any que ve podem canviar una mica l'oferta formativa i en podem oferir un de vespre, i és per tota aquella gent que necessita encara estar alfabetitzada en català.
1: Mm-hmm. Ara que parlaves de l'horari. Clar, això en horari de tarda tot. O hi ha alguna cosa?
2: Ho fem amb horari de tarda perquè al matí a l'institut, però nosaltres disposem d'una aula que ens cedeix l'institut amb la qual fem el grup d'alfabetització a nivell número 3 i el castellà 2, per a aquelles dones que tenen els crios a l'escola i poden venir de 12 a 2 del migdia. I l'alfabetització la fem dilluns, dimarts i dimecres de 10 a 12.
1: Genial.
2: I això són els 15 grups, digues.
1: No, que anava a dir, esteu de tarda, llavors ara està pensant la gent, no, que digui, doncs mira, sí, m'interessa, vull anar a informar-me, o bé a formalitzar matrícula. També pot anar per la tarda, aquests dies?
2: Sí, sí, sí, ara. Aquests dies de tarda hem fet enguany dia avui, dia 3, i el dilluns dia 7 fem de 3 a 8 del vespre, i la resta de dies fins al 17, perquè el 18 és Festa Major de Montornès, tenim tota la setmana que ve, i tota l'altra, dues setmanes encara de matrícula. És a dir, tenen 8 dies per venir. Del 7 al 10 i del 14 al 17. Repeteixo, del 7 al 10 i del 14 al 17. L'únic dia que fa de tardes és el 7. La resta, tot matins. Perquè normalment la gent se pot combinar amb venint amb algun parent, amb algun amic que li porti la matriculació, tot i que fem assessoraments, però ens ho maneguem perquè es puguin estar tots atesos. I a partir del dilluns 21, la inauguració oficial del curs, amb l'alcalde, l'inspector, tot el professorat, amb alumnat que comença enguany, i amb una xerrada que enguany estem pensant de fer sobre intel·ligència artificial. I a partir del dimarts 22, el curs comença amb totes les tutories i arrenquem fins a... Fins al maig, i esperem que tingui un bon curs, que l'any passat va ser bastant mogudet, però enguany veurem que com es desenvolupa, ho anirem veient.
1: Bueno, de moment com es presenta? Hi ha hagut, suposo que clar, no? Preinscripcions, inscripcions, encara hi ha places, però en principi tot tira endavant.
2: Tot tira endavant, l'escola és pública, només es paguen materials, aquí pensa que tenim totes les escoles de centres de formació d'adults de Catalunya. Només cobrem el material escolar, evidentment no hi ha cap dret de matrícula, no es paga absolutament res. Els cursos més cars són les proves d'accés perquè necessiten més material, però els altres tots se paguen entre 30 i 35 euros. O sigui, és un ensenyament, jo penso que tothom se'l pot permetre.
1: Clar que sí, doncs ja sabeu, es trobareu al Centre de Formació d'Adults Marinada, a l'Institut Vinyes Velles, per informar-vos. Es deia en Ramon que també fan assessorament per apuntar-vos a aquestes classes que hi ha ofertes a tots.
2: Ajudem a fer convalidacions i homologacions dels títols de secundària i batxillerat. Som porto jo, aquell alumnat que ve sobretot de països sud-americans, que estudia la secundària al seu país, o països com de subsaharians, o de qualsevol part d'Europa, de qualsevol part del món, que tinguin una titulació, nosaltres els ajudem perquè el Departament d'Educació els homologui i puguin anar a passar directament a fer una, doncs això, un batxillerat o una formació professional, que és prou interessant.
1: I tant que sí, hi ha molts serveis que podeu anar a informar-vos. Ramon, doncs moltes gràcies per haver-nos atès avui. Tant de bo la gent s'acabi d'animar, que aprendre sempre és una molt bona opció, i aquí al poble, que millor, que no ens hem ni de moure.
2: Exacte, per això estem, per donar el millor servei a l'usuari de Montornès i dels voltants.
1: I tant, Ramon Minguell, director del CFA Marinada, moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé l'inici de curs.
2: Gràcies, i a vosaltres per sempre tenir-nos al corrent de... Per això, de poder donar les informacions més oportunes.
1: Clar que sí. Que vagi molt bé, Ramon.
2: Vinga, una abraçada a tots els usuaris.
1: Continuem una mica més de música, que ens ve de gust ballar, cantar, saltar, i amb aquesta energia que ens ha portat Olivia Rodrigo, que després de treure un disc n'ha deixat res, un parell de mesos, i ja té nova cançó, es diu Serena Joy, i sona així de bé.

0: I avui volem tornar a parlar de les festes que tenim per endavant, concretament d'aquells actes on per fi podrem veure què ha estat preparat l'associació Bruixes Montornès. Abans de marxar de vacances, vam parlar amb l'entitat perquè han creat un grup de bastons i de ball de foc. I podrem veure la seva estrena a la commemoració de la Diada. No sabeu de què estem parlant? Doncs recordem la conversa que vam tenir amb en Gerard Martín, el cap de bastons, i l'Anna Ramírez, tresorera de Bruixes Montornès.
1: Sempre s'havia parlat de fer alguna cosa relacionada amb foc, que també en fem.
0: Sí.
1: Però a mesura que va anar avançant el projecte, va sorgir aquesta idea, ens va agradar i ara som una mena d'associació estranya que combina totes dues coses. De fet, estem registrats a la coordinadora de bastons de Catalunya, o sigui, som una colla bastonera, però alhora també hi ha gent que ens considera... Bueno, com...
2: Clar, perquè tenim contacte amb altres entitats que fan bastons i també amb altres entitats que fan foc, però cap d'elles fa totes dues coses.
0: Bueno, a mi això més estrany, jo ho podríem dir única, no?
1: Sí.
2: Literalment. Sí, clar, sí. Tothom es queda com sobtat de, però què feu exactament? Sí? Pues tot, ho fem tot.
0: És el que volem descobrir avui, què fa Bruixes Montornès. Molt bé, doncs bastons, foc, clar, suposo que deu haver algú que us estigui ensenyant o com està sent així autodidacta.
2: És un tema, a nivell bastons, bueno, el cap de bastons ho explicarà millor.
1: A nivell bastons, bé, ens vam haver de posar en contacte amb la coordinadora, d'aquí vam formar part del registre i ens vam posar en contacte amb la colla de Caldes, que ara són els nostres padrins, crec que ja
2: sí.
1: Es pot dir això, i són els que ens han ensenyat... ens estan ensenyant encara. De part de foc, sí que ha anat tot
2: és
1: més
2: tot
1: diferent.
2: Autodidacte. Sí que és veritat que Toc i Foc de la Roca van fer com una mena d'assaig, per dir-ho d'alguna manera, obert. Llavors vam anar, però això va ser com al febrer.
0: Uh-huh.
2: Llavors vam anar, vam fer com el primer contacte amb foc i a partir d'aquí nosaltres... autodidactes, hem anat com treballant, provant coses. Sí que és veritat que com estem molt motivats, ho hem agafat amb moltes ganes, i llavors com que ja assagem bastant i ara anem a provar això, ai, això no surt, ah, mira, i ara això, i això surt pitjor.
0: Bueno, o sigui, que sou una associació molt creativa, jo crec que...
2: Sí.
0: La paraula. És difícil? Us heu trobat que tant bastons com foc? Perquè no sé si algú ja sabia, tenir algunes nocions. Per exemple, a bastons tenim molta tradició a Catalunya, però és cert que és com molt concret, no? Hi ha municipis que sí que encara continuen, però hi ha molts que
1: això em sembla,
0: s'ha perdut.
1: Una cosa com molt estranya, això que dius, de... hi ha molta cultura de bastons, depèn del poble, i després n'hi ha d'altres que dius bastons i la gent, la meitat de la gent no sap què és. Ens vam trobar que en algun dels primers assajos hi havia la colla que fa sardanes aquí
0: sí.
1: a Montornès i es van quedar al·lucinats en plan que com pot ser que ara hi hagi aquí bastons? Però o sigui, hi ha hagut com molt bona rebuda, la veritat,
2: sí.
1: En plan... hi ha hagut molta gent a qui li hem dit i ha estat com molt il·lusionada de, oh, jo ho feia a l'escola o jo coneixia algú, cosa que ens ha motivat bastant
0: sí.
1: i és una manera de fer conèixer també aquesta tradició a Montornès.
0: Clar, quants sou ara l'associació, ara que deu això? Que esteu així implicats en aquest projecte? Quants més o menys?
2: 12-13.
1: Sí.
0: Uau, bueno, 12, això
2: 13.
0: A dia d'avui és molt,
2: sí.
0: Una associació, o sigui... jo crec que es va estar contents. Tot i així, hi ha gent que pugui dir, escolta, que a mi això m'encanta el projecte, vull formar part. Esteu oberts?
2: Estem acabant d'ultimar els primers actes, que els tindrem al setembre, i llavors a partir d'aquí s'obriran com... bueno, estem intentant fer com... bueno, no és una enquesta.
1: Sí, com un registre o un d'això d'entrada...
2: per la gent que vulgui entrar, que sàpiga també una mica els valors de l'associació, que ja estigui conforme, que tal, tal, tal, i també la implicació que suposa, perquè déu-n'hi-do. Però sí, a partir del setembre obrirem portes a qui vulgui venir a provar, a qui vulgui apuntar-se...
0: Guai, guai. Parlem del vestuari, perquè hem vist que teniu també vestuari. Jo recordo també que era una cosa que des del principi es volia aconseguir. Com és aquesta nova vestimenta que teniu?
1: Bé, de fet, el tema del vestuari també va ser un dels cops que ens van dir vosaltres sou una colla molt estranya. Perquè vam estar parlant amb Fet al País, que és una empresa que fa vestits tradicionals a moltes colles de Catalunya. Però clar, la nostra cosa és que necessitàvem dos tipus de vestits. un per fer foc i l'altre per fer bastons. La vestimenta de bastons és, bueno, sempre és la mateixa, té una faldilla curta, els camalls que tenen els picarols, etc. La faixa, però després, clar, per fer foc no podíem portar tot allò. Necessitàvem alguna cosa més ignífuga, que ens protegís, un mocador. També, com teníem en ment una vestimenta que s'assemblés o que fes pensar en les bruixes, la part de foc té una faldilla més llarga. Aleshores, bueno, va ser un procés també, però estem molt contents amb com ha quedat. Tot té un color més o menys uniforme entre tots dos vestits. I la veritat que tenim moltes ganes de que la gent els pugui veure en directe.
0: Aneu tots igual? Són els mateixos vestits per tothom?
2: Sí, sí, sí. O sigui, l'únic que tenim un de foc i un de bastons. Però ja està, la resta.
0: Clar, tots això, ja per curiositat, ja que estem aquí com si estiguéssim prenent un cafè, tot això deu ser car, no?
2: Això ha estat molt car. I també moltes hores invertides que, per sort, la nostra secretària Marta té, o sigui, bueno, té nocions de disseny.
1: De disseny, sí.
2: Llavors va fer com un disseny i vam anar dient, ah, pues canviaré això, canviaré l'altre. I va fer com moltes propostes i va ser molt guai. I un cop ho teníem és el tema de diners, perquè és tot molt car.
1: Molt. Clar.
2: Ja no només el vestuari, sinó el material que necessitem per fer foc, els bastons, el no sé què, ara hem de comprar un altaveu per assajar, ara no sé què, bueno, és terrible.
0: Sí, sí, sí. Bueno, i hem vist que esteu anant fent barres, no?, intentant finançar l'associació com es pugui.
2: Sí, també hem intentat fer altres actes, com per exemple es va fer l'any passat, vam posar també barra per Eurovisió, però intentem també fer altres coses a part de les barres, com per exemple per Sant Jordi. Aquest any no ha pogut ser, però l'any passat també vam posar una paradeta. Què més hem fet? Hem fet moltes coses.
1: El 8M, Perifèrica.
2: El 8M, és veritat. En Perifèriques també vam posar barra i vam
0: alguna
2: col·laborar.
0: Cosa de merchandatge també hi quedava.
1: També.
2: Sí.
1: Mm-hmm.
2: Sí, sí, tenim totes, xapes...
1: Sí.
0: Bueno, per si hi ha algú que digui, pues mira, potser no m'hi veig, veiem bastons, però vull col·laborar amb l'associació, és una manera de poder ajudar-vos.
1: I venen més coses.
0: Més? Jo ja crec que teniu xitxa aquí.
1: De merchandatge, sobretot.
0: Sí, sí.
1: Bé, alguna cosa, sobretot de cara al setembre.
0: Sí. Que guai. Doncs molta sort en aquest nou projecte. Esperem que vagi molt i molt bé. I ja després, si voleu, tornem a parlar. Per si hi ha algú que li hagi encantat i es vulgui apuntar, que sàpiga com pot contactar amb vosaltres.
1: Perfecte.
0: Doncs Jared, Anna, des de Bruixes Montornès, moltes gràcies per haver vingut i molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: Baixem una miqueta de revolucions i abans de donar la benvinguda a l'Ivan Aznar, que s'incorpora en aquesta nova temporada de la Intersecció 2026-2027, anem a escoltar una mica de música, i aquesta és la veu de David Bisbal, que ara, si bona no, fa una setmana, a l'agost... El Sergi ja se'n va rient.
1: És que ja ric, perquè és que no m'ho puc creure. Ja, sí. Ja sona Nadal, això.
0: Ho sento, sí, així és. A la Cost va treure, fa una setmana, literal, aquesta versió del clàssic Happy Christmas, que bueno, va fer John Lennon amb Yoko Ono, no? Sobre la guerra, sí. No? La pau, que pues, malauradament podríem continuar cantant, eh? Però sí. Clar, és veritat que és Happy Christmas, és de Nadal aquesta cançó, i és una versió en castellà que David Bisbal ha tret ara a l'agost de 2026, una setmana.
1: Jo el que em pregunto és... o sigui, el motiu de treure l'agost, no? Vull dir que sona com un poc a pitorreo, no?
0: Bueno, és que cada any David Bisbal és el primer en començar a parlar de Nadal, eh? L'any passat va ser al setembre i ara ja s'ha avançat a l'agost.
1: Bueno, ja l'any vinent, ja juliol, no?
0: Ja, sí. Hi haurà algun any que no serà tot l'any Nadal, eh? No caldrà ni donar la volta, que estarem celebrant tot l'any. Bueno, clar, jo sabeu que només necessito una excusa qualsevol per parlar de Nadal. Si Maradona, David Bisbal, que més m'agrada,
1: millor que millor.
0: Us la porto per tots vosaltres a gaudir d'aquests amigos del mundo.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs, ara sí que sí, ja hem de marxar. Espero que hagueu dit d'aquest programa de Hurnes. Ahir no ho vaig dir, però tenim ja a la nit la Intersecció versió nocturna, de territori nocturn, a partir de les 10, perquè tothom que no sigui tant de tarda, sinó de nit, doncs que ens pugui escoltar aquest mateix programa.
2: I a més, molt ben dit, perquè a les 10 de la nit ja comença a ser ja nit
1: fosca. Ja està, nota el canvi, Sí, sí, sí, doncs avui també ho podreu fer, i demà, que estarem de nou a partir de les 5, i el territori nocturn, i demà tornem a amb els estudis postobligatoris que podeu cursar a l'Institut Marta Mata. També parlarem de l'agenda del cap de setmana, farem un repàs dels titulars, els trailers i tot el que es ve al cinema, sense la nostra companya José Luis, però aquí estarem per divendres per donar la benvinguda al cap de setmana. Que vagi molt bé la tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Un estiu actiu. L'estiu i les vacances són el moment ideal per descansar, dedicar temps a la família, amics i a una mateixa, i fer aquelles activitats que agraden però que durant l'any queden una mica oblidades. Però cal anar amb compte perquè també és un moment de manca de rutines que pot derivar a un major sedentarisme. Per evitar-lo, és important trobar i proposar-se exercicis que motivin i ens mantinguin actives durant l'estiu. Les vacances ofereixen un gran ventall de possibilitats per a la pràctica d'esports i activitats físiques. A més, aquestes es solen realitzar sobretot a l'aire lliure gràcies al bon temps i les hores de llum que augmentaran el contacte amb la natura, millorant encara més el benestar a la persona que les realitza. Si et quedes a casa i sols anar al gimnàs durant l'any, aprofita per provar classes i disciplines noves. Si el teu gimnàs tanca per vacances, busca un que tingui ofertes d'estiu o prepara rutines a casa amb gomes o manuelles i anima alguna amiga a fer-les juntes. Si marxes fora, pots informar-te si l'hotel on t'allotjaràs té gimnàs. Si ets de platja i matinera, pots practicar ioga o sortir a caminar o córrer pel passeig marítim o pels voltants i ser de les primeres en capbussar-te l'aigua. Si practiques o t'agraden els esports d'aigua, aprofita per nedar, bussejar, fer snorkel, anar amb caia a Copa del Surf o, si fa vent, practicar esports de vela. També et pots quedar a la sorra jugant a pales o a voleibol. Si, pel contrari, ets més de muntanya, pots escollir entre fer senderisme, ciclisme o escalada, per exemple, i et pots recolzar de les diferents aplicacions que t'ajudaran a planificar millor la teva ruta segons dificultat i durada. Finalment, recorda que quan practiques esports a l'exterior a l'estiu, cal vestir roba lleugera i transpirable, portar gorra i ulleres de sol per protegir-se, anar ben equipada, amb aigua per evitar la deshidratació i posar-se crema solar. Tant si ets a casa com si ets de platja o de muntanya, aquestes vacances busca l'activitat física que et faci sentir més a gust i potenciar un estiu actiu. I recorda, evitar les hores de major temperatura entre les 12 i les 5 i hidratar-te correctament per evitar patir un cop de calor.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació de l'equip del programa. En Marc de los Santos al control tècnic de so i en Pitu davant del micro. Avui comencem amb una de les noves dels Radio Range, un duet format per Red i Camille. Una bona mostra del que podríem anomenar la nova música americana. Aquí tens la seva cançó, titulada AC Rider.

One Wasted Paradise és un track inclòs en el tercer àlbum d'estudi del Soul Cellar, una banda de hard rock fundada l'any 1999, és a dir, ja tenen 25 anys d'història. El disc l'han batejat Fight Against Time, amb influències de bandes històriques del gènere. Vinga, anem per una més dels italians Soul Cellar, aquesta que porta per títol Fallen Kingdom.

I've been listening to you, en directe a la veu de Ronnie Romero. El cantant xilè, després de passar per un munt de bandes internacionals, ara fa dues temporades va debutar en solitari. L'any passat va sortir de gira per presentar-lo. I d'aquí ha sortit aquest disc enregistrat al Rock Imperium Festival, a Cartagena, Múrcia, on va repassar les seves cançons i alguns covers. Nosaltres hem triat per punxar una de les més destacades pròpies. Too Many Lies, Too Many Masters.

0: gracias. All right.
1: Ruta 66, els originals i les seves versions.

We Will Rock You, original dels Queen i versionada ara fa 3 anys per Udo Dirkschneider, una de les grans veus del metal alemany. A continuació, una cançó rescatada de l'any 85 dels Motley Crue, la banda californiana convidada a l'artista country Dolly Parton per interpretar-la a duet. És per una obra benèfica. Tot el que es tregui serà donat a una associació per ajudar els sense sostres. Aquí tens Dolly Parton i els Motley Crue interpretant Home Sweet Home.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, l'artista de la setmana.

Don't Back Down on No Love és una de les cançons descartades en el seu moment per Bruce Springsteen per formar part d'un àlbum. Ara el boss ha tret un box set amb 7 àlbums perduts, és a dir, no editats en el seu moment. La que acabem de punxar és de l'any 83 i la que ve a continuació la van registrar l'any 93 en la sessió de gravació de la cançó Streets of Philadelphia, que va ser part d'una banda sonora. Anem a escoltar One Beautiful Morning.

Stan Donnit va ser la cara B l'any 85 del hit Glory Days de Bruce Springsteen. Un any després la va versionar el cantant country Mel McDaniel. I ara està inclosa en el box set Tracks to the Lost Albums. Després d'escoltar aquests 7 discos, he triat un altre per punxar aquí avui a la Ruta 66. Una composició al 50% amb el seu amic, el rocker Joe Grushevsky. La que s'anomena I'm Not Sleeping.

Southern fusionant el soul, blues, rock i country. Aquesta és la carta de presentació de Cassius Cole Pepper, cantautor de l'estat d'Alabama afroamericà. I amb una més d'aquesta nova estrella de l'Americana Music, marxem. Amb la seva cançó que porta per títol Jenny, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, en Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Qui dorm a la taula i canta al llit no té el seny complit. Són de l'ordre de les parèmies i de les dites que es troben en moltes diferents variants i que no alteren el sentit ni modifiquen els conceptes. Qui no canta, Déu no l'ou. Per significar que el qui no s'exclama no és atès i també que el que si no s'espavila no obté el profit.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Les minyones de la Pobla, quan ballen, fan el saltet, i no el fan per l'aigua del canti, és pel vi del porronet. Fa referència a la Pobla d'Aran, llogaret d'aquesta vall. És una de tantes dites tòpiques de sentit càustic que participa del doble sentit del refrany i de la corranda, com moltes d'altres d'aquest gènere.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui té ball, el balla. Refrany per a indicar com es troba en una situació difícil i sense ajut, com seria, quan som al ball, hem de ballar, anàleg de l'anterior. O, qui va a balls, passa treballs, per les conseqüències desagradoses que se'n poden derivar.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui de canyes fa flautes i de frares fa cabal, quan és vell va a l'hospital. Que no es pot comptar amb els elements citats. Les canyes tenen poca consistència per fer instruments. I la segona idea era per rimar, segons ens explica la saviesa popular.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: El flabiol no el toca a qui vol, per a indicar que no tothom que ho desitja pot estar en situació de fer anar els altres com ell vol, semblantment als flabiolaires que els marquen el ritme de la dansa i els poden fer anar més de pressa o més a poc i àdhuc fer-los mudar de ball. És a dir, ja ho diu, el flabiol no el toca qui vol i cadascú que pensi el que vulgui.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
5: Sintonizes Ràdio Montornès.
6: So, how's your evening so far?
7: Bonsoir, ça va fantastique, mon
8: amour. Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
9: Doncs benvingudes i benvinguts, perquè avui al Som Terra prenem la mida de l'actualitat i ho fem amb l'Esmeralda Rourera. És la presidenta de Jarca Lleida. Esmeralda, benvinguda. Què tal?
10: Hola, molt bones.
9: Escolta, amb aquesta conversa prèvia que hem tingut just abans de començar a enregistrar aquesta entrevista, no tenim un panorama molt positiu.
10: Bueno, a mi tampoc m'agrada ser molt negativa, però bueno, tenim molts fronts oberts avui en dia a la ramaderia i a l'agricultura aquí a Catalunya.
9: De moment un estiu amb rècord de calor, això segur, no? Amb moltíssima calor. Això com ha afectat a la ramaderia i a l'agricultura en concret? A més, tenint en compte que els pantans han estat plens.
10: Bueno, de fet, sí, el canvi climàtic ens està afectant moltíssim. De fet, totes les notícies van de canvi climàtic, entre la calor extrema que ens ha fet. Que això fa que les granges pues, estiguin més brutes de lo que haurien d'estar, per exemple. Per què? Pues perquè en aquestes temperatures de 40 graus els vedells mengen molt a la nit i durant el dia només fan que beure. I la calor que tenen pues, fa que estiguin però molles les granges i que s'hagi de fer un maneig o una neteja més sovint. ¿Vale? Això se podria arreglar amb ventiladors. Els ventiladors fa, o sigui, ens haurem d'adaptar al canvi climàtic ficant mesures estructurals perquè els animals tinguin un benestar animal, pròpiament, o sigui, mai millor dit, millor i que estiguin més en confort, perquè, clar, les granges mai s'havien previst per a aquestes temperatures. Estem sota teulada, els animals, sí que les granges de vedells són molt altes, però, clar, ens estem trobant que estan patint molt els efectes de la calor. Als porcs ens passa exactament el mateix. A les granges noves ja tenen sistemes de refrigeració i de ventilació més sofisticats, però les velles pues sí que ens donem compte pues, que la calor en granges tancades que no estan tan ventilades pues, també ens afecten i pot produir pues, més baixes, que no mengin tant, després quan mengen que tinguin problemes de l'estómac i que es puguin morir. Llavors, és molt important anar adaptant totes les explotacions agràries a aquests canvis climàtics, amb ventiladors, en sistemes de refredament d'aigua per les granges i pues, bueno, per mirar de que estiguin més confortables tots els animals. I en l'agricultura ens passa exactament el mateix. Amb les mateixes dotacions d'aigua, que enguany, gràcies a Déu, els pantans han estat plens, cada comunitat de regants amb les mateixes, en la mateixa aigua el panís o el cereal no ha tingut el mateix efecte perquè la evaporació de l'aigua que estem regant no arriba a la planta com arribava en temperatures més baixes i això és un fet que a partir d'ara s'haurà de comptabilitzar a l'hora de poder regar una plantació perquè l'evaporació és molt bèstia. Haurem de regar més a la nit o més profunditat o ficar sistemes de sondes per calcular millor el que necessita cada planta i això és el que ens trobem, que les plantes estan seques, el terra està sec i reguem el mateix, però no li fa el mateix efecte.
9: I quan plou fa amb pedra, no? Com hem tingut també molt recentment a municipis del Segrià, com ara Almenar, uh-huh. del qual tu, doncs...
10: També soc veïna.
9: Sí, n'ets veïna, amb unes pedres d'una mida enorme, diguéssim, pel que és habitual.
10: Sí, sí, la veritat és que jo quan vaig veure com ploia, a més era pedra seca, que no hi havia aigua, va ploure 5 minuts, era espectacular i feia molta por perquè estàvem en plena campanya de collita i jo de seguit vaig pensar, ostres, això ho trinxarà tot. De totes maneres, va ser una llengua que pujava d'Albatàrre, que va passar per Lleida i va arribar al Menar, al Farràs i a Ibars, i l'afectació, bueno, l'estan comprovant amb els pèrits i tal, però no ha estat tan com feia l'efecte, de veritat. Ara el pressic ha tocat uns forats brutals, aquest pressic s'haurà de tirar. Però em sembla que no serà tan gran l'afectació com ens pensàvem. Amb el que li ha tocat allí davall, pues la plantació estarà perduda, però bueno, haurem d'esperar a veure què diuen els pèrits de l'Agroseguro i a veure com ho fem, però el que està clar és que cal posar mesures estructurals, o sigui, s'haurà de fer totes les plantacions amb antipedres, amb xarxes, amb ventiladors per la calor, perquè aquests fenòmens tan esporàdics cada vegada s'iran més sovint i llavors hem d'estar preparats. L'altre dia la riada, pedregada a Tarragona també, i riada, bueno, riada que es van desbordar tots els bornals i tot, pues les zones inundables s'hauran de posar damunt de la taula i s'ha de fer una previsió i una inversió en aquestes ciutats i en aquestes zones que tenim aquests fenòmens, perquè si no serà inviable viure-hi.
9: Més coses que us preocupen. El preu del... Ens preocupa a tots, però a vosaltres també. Preu del combustible.
10: Bueno, ara, mira, s'estan preveient unes ajudes de préstecs per l'augment del combustible. Semblava que s'havia reduït una mica el preu, però aquests fenòmens geopolítics que tenim tan a lluny però ens afecten tan directament perquè ens fan que les nostres explotacions trontollin, o les nostres explotacions, sí, trontollin exactament pel preu del combustible, perquè cada vegada tot és més car, el transport és més car, l'IPC d'aquest mes ha pujat una altra vegada a Catalunya, doncs gràcies a tots, a la pujada de la llum, a la pujada del gas, a la pujada del combustible. I això fa que un préstec de l'Institut Estatal o de Catalunya, un altre préstec que haurem d'agafar, sí que té uns interessos bonificats, però que per les explotacions ja no podem agafar més préstecs, perquè això és pa per avui i fam per demà. Llavors, jo crec que hem d'anar un pas més enllà, hem de mirar de com bonifiquem aquesta pujada del gasoil pels sectors que siguin més importants, com és l'agricultura, i fer-ho d'una manera immediata. Encara, lo de l'any passat, encara no ho hem cobrat, lo del tema de... Bueno, lo de l'any passat sí, que van dir que ho bonificarien junt amb la bonificació aquesta que es fa del gasoil, i ara tornem a estar igual. Avui encara ha pujat més el gasoil. Llavors, no sé...
9: I mentrestant les refineries que han tingut uns beneficis rècords, que aquesta és l'altra.
10: Exacte. Jo crec que aquestes grans empreses que tenen aquests beneficis de qualsevol sector, se'ls hauria d'exigir que una part del seu benefici retornés al territori per fixar gent, perquè tots a Barcelona no hi podem viure. Necessitem que retornin una part d'aquest benefici al territori per poder pal·liar els canvis de l'efecte climàtic, i hauria de ser per llei això, perquè és impossible que a costa dels autònoms, dels empresaris, dels agricultors i dels ramaders estiguin guanyant unes quantitats tan grans de diners i que no reverteixin d'alguna part amb aquestes explotacions que són essencials, que les necessitem al territori, i haurien de modernitzar regadius, en ser més eficients, en no gastar tanta llum, en no gastar tants combustibles, i jo crec que se'ls hauria d'exigir.
9: Més fronts oberts, Mercosur, que ja veu, no?, allò que heu anat dient durant molts mesos es comença a notar, les exportacions han caigut fins a un gairebé 7% durant el primer semestre a Lleida, també a Catalunya s'ha mantingut, però a Lleida han baixat, entre altres coses perquè no s'està exportant, doncs això, tant porcí ni boví, és així, Esmeralda?
10: Sí. Bé, aquí diferenciaria... Bueno, nosaltres hem tingut una crisi sanitària que l'estem solucionant i que en boví ha estat un èxit. Vull felicitar el departament corresponent perquè l'actuació davant la dermatosi nodular ha estat espectacular i ha fet que pues, aquestes granges que es van tindre que sacrificar, jo crec... bueno, sabem que s'han tornat a repoblar gràcies a la celeritat del departament. I això és molt interessant perquè no s'han quedat buides aquestes granges. Però clar, tot això ens ha portat l'entrada, després es va juntar amb l'entrada del Tractat de Mercosur, que nosaltres ja vam advertir que no... que aquests tractats són molt difícils pel sector que estava aquí a Espanya, del sector boví, i que ens afectaria evidentment. Llavors nosaltres vam advertir que s'haurien d'aplicar les clàusules aquestes de salvaguarda, que són uns diners o unes subvencions a tots els sectors que surten damnificats d'un sector, d'un tractat d'aquestos de Mercosur. I el boví ja està sortint afectat. Teníem un preu bo, estàvem per damunt dels costos de producció, hem portat una temporada bona, però clar, tota aquesta entrada d'animals, perquè aquests països on exportem el que vacunéssim els animals per dermatosis, no, ells no volen aquests animals per menjar no els volen. I l'arribada de Mercosur, els països com Brasil, que tenen tants vedells, que allà els costos de producció són diferents, doncs fa que comprin els vedells en aquests països de l'altre costat del món. I després pues, entren via Marroc o entren, depenent d'altres països. Després, això és una competència desleial brutal cap al nostre sector, cap a Europa, i nosaltres creiem que és moment d'aplicar la clàusula de salvaguarda. Ja es va vetar Brasil perquè la seva carn porta contaminants i porta hormones que ja s'han detectat, i a partir del setembre no es podrà entrar carn de Brasil a Europa, però entrarà d'Uruguai, o entrarà de Paraguai, o entrarà d'Argentina. Allà estan produint moltíssim carn de vacú i això ens afectarà moltíssim. Llavors, per això nosaltres creiem que ja és el moment de començar a aplicar la clàusula de salvaguarda. Estem tenint molt bestial les granges, està acumulant carn perquè els escorxadors no tenen tanta demanda al no haver les exportacions, i això fa que s'hagi de fer una taula per saber quines mesures s'han d'aplicar per poder que cap explotació ramadera es quedi enrere. L'altre, antes t'estava comentant, Pili, que les explotacions ramaderes extensives també estan en un mal moment, perquè hi ha molta sequera al Pirineu, han tingut que baixar els ramats abans d'hora per conseqüència del canvi climàtic. Portàvem un any molt bo de pluges i de neu, però que al final aquestes calors extremes han fet que no sortigui la herba i que no hi hagi menjar per tots aquests ramats, i fa que això sigui un cost molt elevat per cada explotació del Pirineu. Ja n'hi ha poques i estem veient que hi ha reduccions de granges, que s'estan tancant granges entre el 30 i el 50%. La Conselleria d'Agricultura va fer un pla contra el despoblament o contra la desaparició d'aquestes granges al Pirineu, en zones d'alta muntanya, però que no s'està aplicant. I jo crec que en aquestes zones que ja són més desfavorides, perquè la població és molt difícil que es quedi, el jovent, o que agafin el relleu de les explotacions agràries, és molt important que s'apliqui a aquestes mesures que van dir que farien i aquestes ajudes per pal·liar aquests efectes econòmics tan greus. Després també, l'altre dia vaig sentir un cap de bomber o un cap d'aquests de prevenció que deia, diu, és que una plantació d'arbres o una finca conreada és un tallafocs brutal. Enguany hem vist la gestió dels incendis. jo me cau la cara de pena quan veig un incendi de les característiques que hem sofert aquests darrers mesos i dius, cada vegada hi ha més bosc que està augmentant a Catalunya.

0: l'herba va creixent i clar, tot
1: s'ha de
0: això...
1: un equilibri, perquè al final això, exacte, també és una manera de fer agricultura regenerativa i que el sol no es perdi tant.
0: Claro.
1: O sigui, s'ha de trobar la fórmula. Potser si deixen un espai entre el bosc i la, no sé, i la finca...
0: Però és el que diré, pues, per exemple, si hi ha un camp plantat, com ara, jo què sé, te podria ficar, per exemple, els secans, no? Els secans aquests que hi ha tota la zona aquesta, des del Farràs fins a Rosselló, per exemple, vale? Aquests secans, és una joieta, això. Ha estat un secà que ha estat, bueno, no té rec, vale? Però ha estat una zona molt productiva i quan ho veus tot sembradet i quan està tot recolectat, pues, anys, pues, bueno, en la poca pluja que cau, se fan collites, pues, acceptables. Però clar, tu ara imagina't que tot això, com que ara cada vegada amb el cereal se guanya menys i els costos de producció estan tancats per sembrar, tu imagina't que una finca d'una hectàrea et pugui portar un benefici de 5 o 600 euros. Si t'augmenten els costos, quedarà un brossar. No hi sembrarem res. I què passarà? Doncs pues que serà, al cap de 5 anys, serà un bosquet. Uh-huh. I quan un passarà amb una màquina a soldar o un que limpiarà la carretera d'herba, se ficarà una xispa, pues per això et dic que s'han de fer mesures més estructurals per a que els pagesos continuem sembrant i potser és que això serà un benefici pel país, ha de ser una qüestió de país, de dir tothom ha de sembrar els camps, no es pot deixar tant bosc tampoc, o si no fer algo.
1: Gestió forestal, com molt bé deies, claro. Aprofitar els boscos, però aquesta és l'altra que s'ha més de fer, aquesta pedagogia, que els boscos s'han de tallar.
0: Claro, jo mira, al·lucino, perquè jo vaig conèixer una directora de boscos de tota Catalunya, o de gestió forestal, no sé quin càrrec
1: ara
0: tenia.
1: Ara mateix, perdona, Esmeralda, fa també, pues, també hem tingut els focs de Collserola mateix,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte. Llavors, aquesta noia deia, nosaltres hem d'anar a comprar la fusta a Noruega. Dius, és que a vegades tenim guerres bastant obertes a tota Àsia, a tot l'Orient Mitjà. I dius, i ells se preocupen de que nosaltres contaminem o, pues, si quan hi ha un incendi, que no es tire CO2 a la capa d'ozó. Llavors, no val més fer unes mesures preventives. S'hauria de poder fer... Jo, quan fan una rompuda, tu saps els papers que hem de demanar?
1: Clar.
0: Per desfer una miqueta la burocràcia, que si oi, ojo, que la pendent...
1: Però aquí ja no sou només els pagesos, eh? És de la
0: tothom,
1: burocràcia, som tots.
0: Sí. Llavors, clar, o sigui... s'ha de fer una reflexió en general en aquest país, perquè s'han deixat de fer moltes coses, jo no sé d'en qui es culpa, doncs de tots els anteriors governs i d'aquest també, perquè tot en un dia no es pot arreglar, però aquí s'ha deixat les funcions de gestió d'incendis, gestió de l'aigua, s'han deixat una sèrie de funcions que són essencials en vistes del canvi climàtic que estem sofrint i que s'haurà de ficar mà però, i diners, i s'hi haurà de ficar molts diners. I això els pagesos sols no ho podem fer.
1: Ens ha quedat encara tota la fauna cinegètica, que també, exacte, és un problema sobre la taula, però que ja l'haurem de parlar una altra setmana, que t'esperem. Esmeralda,
0: vale,
1: Morera, presidenta de JARC, per mantenir aquesta conversa i que ens te portis al dia, que ens mantinguis al dia. Gràcies per ser-hi.
0: Gràcies, Pili. Merci.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
3: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Avui a Aikus vora el canal, amb la Rocío López, parlem de boscos. Benvinguda.
4: Hola, bon dia, Pili.
1: Què tal?
4: Bé. Aquí acaben de passar calor i acaben de passar l'estiu, que a poc a poc se'ns anirà marxant i després el trobarem a faltar.
1: És cert. De moment, ara que l'estem patint, no. No estem patint l'estiu, estem patint aquesta calor.
4: Ah, sí, la calor, l'estiu, res, pobre, no té la culpa.
1: Què ens explicaràs dels boscos avui?
4: Pues mira, avui havia pensat de parlar dels boscos o de l'arbre en general, com a... ara que cremen, no? Hauríem de fer una mica de reflexió i de prendre consciència de la seva importància per a la vida, incloent-hi la nostra. Nosaltres pensem que la nostra vida és la més important, però no, la vida en general i la nostra també. Els hauríem de considerar, o jo almenys els considero, com un refugi espiritual i a més és un manantial de vida. Si nosaltres escrivim haikus, aprendrem a mirar la natura de

0: una altra manera, amb una altra atenció i amb un altre carinyo, per dir-lo quotidianament. I així, d'aquesta manera, recordarem les qualitats que fomenta la pràctica del haiku segons Matsuo Basso, que ho vam dir al principi, quan vam començar aquesta sessió. Les recordem perquè és interessant. Diu, escriure haikus estimula la sensibilitat que ens permet estar atents a les coses humils, amb la mirada compassiva envers tots els éssers vivents. I també desenvolupa la percepció directa dels fenòmens conscients de la seva impermanència i de la seva transitorietat. O sigui, en definitiva, percebre les coses com són, canviants, a cada moment.
1: Tu diries que un haiku és una cosa humil? Vol ser-ho, però és tan...
0: Bueno,
1: és tan sofisticat alhora.
0: Molt. És com una cosa... és la representació de lo sagrat, no entenent-lo com a déus, sinó lo sagrat per a la humanitat, per a tu, que seria tota la natura i tot lo que amb ella s'inclou, no? No, és molt sofisticat, sí, molt complicat. Hi ha uns totxos de llibres per parlar de la guari només i de lo que és important. Primer te diuen que és important la innocència, després que és important la tal, la qual... Bueno, és increïble. I sí, hi ha de tenir pues, una sèrie d'elements que ja vam dir també en el seu moment, els elements aquells de la tradició estètica japonesa, no? És el yugen, el misteri, el... No? Tots aquests, el wabi-sabi, tots aquests elements, no?, que comporten aquest tipus de filosofia, no?, que tenen allà. És molt sofística, sí que ho és, sí. Després anirem veient. I, bueno, i de totes maneres també sabem que el tema del haiku, ja ho hem dit, és la natura, les estacions, els canvis que produeixen en les mateixes, els kigos, que són les paraules estació, disculpa, que també van de la natura. I bueno, i una cosa molt important, diu, el haiku reflexa quines coses del món vols que es conservin, mira si arriba a ser sofisticat i interessant, i quines coses vols que s'oblidin.
1: Ostres!
0: Per tant, si nosaltres volem que els boscos es conservin, escrivim haikus, d'elements de la natura, d'arbres, sortim als boscos amb respecte i adoració per trobar pau, poder reflexionar, poder respirar, gaudir-ne, en definitiva, per viure. Respectar-los vol dir respectar-nos. No estan al nostre servei, en formem part d'aquesta natura nosaltres, no ells a nosaltres, nosaltres en formem part d'ells i de tota la natura en general. Per tant, entrenar-nos en el haiku farà que respectem fins a l'adoració tot el que hi ha i el que succeeix, la realitat que ens envolta. Per tant, a practicar i a començar a estimar no solament com a gaudi, sinó com a necessitat i com lo que és la vida. Si no estimem aquella vida, quina vida hem d'estimar, no? L'altra no la coneixem, no? Per tant, ara llegirem uns quants haikus que parlen d'arbres i de boscos. Flotes d'alzina s'aixequen en la molsa, sendera incerta, de la Montse Rubinat. M'ha agradat aquest de l'alzina perquè són també els bosquets que podem tenir per aquí a la vora. Ens separem i ara em quedo sol a l'ombra de l'arbre.
1: Oh.
0: És que ens salve els arbres, eh? És increïble, no? És un aixopluc i un... És increïble. Masao Kashiki. Ni un momento las cosas permanecen en su estado. El color de los árboles.
1: Oh.
0: És... Bueno, sense paraules, no?
1: Sí.
0: I després llegiré un de la Joana Raspall, que a tu t'agrada molt. Mentre tu visquis, duraré en tu, arbre. M'he fet mirada. Joana Raspall.
1: Ai, estic tota esborronada.
0: És que sí, és que quan saben, saben. Després llegiré aquest i amb aquest ja clourem i que sigui només aquest tipus de foc figurat el que hi hagi als nostres boscos. I diu el següent. La luz desciende en esplendor dorado, bosque encendido, de Francisco Basallote. Que sigui aquesta llum, la llum de la tardor, la llum del vespre, no? La que, o aquest foc que diu que està, no? És que ho compare com un foc, que sigui aquest l'únic foc que hi hagi en els nostres boscos, tan de bo, que sí. Si fos tan fàcil, per acabar-ho amb tot.
1: Estic totalment d'acord.
0: Doncs pues bueno, Pili, ho deixaríem aquí avui.
1: Fins la setmana que ve.
0: Vale, adeu. Gràcies, adeu.
2: fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.

En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts, benvingudes, què tal, com esteu? Segon dia, després de les vacances d'estiu, tornem a trobar-nos, ja estem aquí, el Miquel Zafra, la Núria Catxany, i avui també tenim per aquí a la Mireia Toledo, que de seguida l'escoltarem. Bé, avui és dijous 3 de setembre d'aquest 2026. Estem al compte enrere per la nostra festa major. Ja sabeu que és una de les darreres festes majors del Vallès Oriental i amb la festa major acomiadem l'estiu. Però encara queden uns quants dies, poca cosa. Però abans ja sabeu que tenim la diada l'11 de setembre i tot això doncs fa que hi hagin programats un seguit d'actes, activitats que anirem comentant durant aquests dies. Com és habitual, ja sabeu, estic acompanyada amb el Miquel Zafra. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs mira, jo no sé com estic, perquè ja sembla que portem molt de temps treballant aquí i vam començar ahir.
2: Ja t'ho vaig dir, Núria, abans de marxar, sí. Ja et vaig dir... Em deies, et trobaré a faltar, Miquel, i dic, bueno...
1: Sí, sí, ja estem aquí un altre cop.
2: Ja no em trobes a faltar, ara metges de más, no?
1: No, para nada. Què haria jo sin ti? No, hombre, però aquesta sensació de que fa molta calor... però a la vegada ja comença a refrescar a primera hora del matí i t'aixeques i ja notes aquella humitat, saps, que comença, que és molt característica també a la Festa Major de Montornès. Encara anem amb tirants, amb màniga curta, aprofitem per sortir al carrer, però si passem una mica de temps al carrer per la nit... doncs a Montornès ja fa falta una jaqueta. Ahir a la tarda nit no, ahir, déu-n'hi-do, pràcticament 28 graus un altre cop d'aquesta calor que dius, amb això no es pot viure perquè no pots dormir i això és un gran què. Però diuen que aquesta setmana serà així, ja veurem després. De moment no guardeu els tirants, la màniga curta, deixeu tot allà a mà. I això sí, si sortiu per la nit a Montornès, a mi ja m'han dit que comença la humitat a sentir-se. Això vol dir que potser hem de portar algo, allò, una jaqueteta, una manta. La gent jove que està tot el dia al carrer per la nit, que encara no ha començat al col·le, ni a l'institut, ni a treballar, doncs van allò preparats per les nits a Montornès, tot i que encara tenim nits tòrrides, com deia el Miquel, nits tòrrides. I amb aquest terme, amb aquesta terminologia, doncs ens hem d'anar acostumant, desafortunadament. No sé, has passat calor, has tingut fred, com
2: doncs mira,
1: has dormit?
2: Jo aquesta nit, ara ho parlàvem amb la Mireia aquí a redacció, m'he desvetllat a 4:45 de la matinada, ja no m'he pogut tornar a dormir, i des de llavors estic despert, o sigui que...
1: Sí, a mi m'ha passat alguna cosa així, perquè...
2: Ja porto unes quantes hores despert donant-li voltes al cap i aquí estem, Núria.
1: I aguantant aquí el dia.
2: Aguantant el tipus, sí. El que sí que és evident, a banda d'aquesta humitat que tu dius, que és normal que comenci a venir, no sé si ets conscient que han començat a retallar-se les hores de llum.
1: Sí, molt a la tarda, és veritat. Ja tenim aquesta sensació que, clar, a les 9 ja és pràcticament de nit. Però comencem a notar doncs, tot aquest canvi, no? De fet, a l'agost ja comencen les tardes a fer-se una mica més curtes. És una pena, perquè si no canviessin l'hora, jo crec que estaríem bé. El problema és aquest canvi d'hora que no acaba de marxar i que tenim instaurat, crec que és el tercer cap de setmana d'octubre, i això sí que a mi no m'agrada gens, no m'acabo d'acostumar. Jo prefereixo que en comptes de ser de nit a les 5, sigui de nit a les 6, perquè aquesta hora l'aprofites d'una altra manera. I després... mira, si t'aixeques i és de nit, doncs com que t'has d'aixecar de seguida, a vestir, a arreglar-te, a dutxar-te i anar a la feina, total, això que és una hora com molt, doncs encens la llum i ja està, no? No sé. En fi.
2: Ritmes i els bioritmes de vida, no? Que ens afecten. Jo crec que precisament De tot això que estem parlant és a lo millor la conseqüència, no? De no dormir bé, no descansar bé, etcètera, etcètera.
1: És un problema, eh? Al final sí. És un problema perquè no descanses. Jo aquesta nit he posat a l'aire per dormir, perquè ahir vaig obrir finestres i lo que entrava a casa era, buah, impressionant. Dic, ostres, un altre cop estem com al mes de juliol, no? I vaig ficar l'aire, perquè és que si no... Però sí, també m'he despertat a les 2, a les 3, a les 4. Ha estat una nit intensa, d'aquelles que dius, buah... però és el que hi ha.
2: Millor aixecar-se, no? Jo sí. Aquest matí, a les 6 de la matinada...
1: Ja estaves aixecat.
2: A les 6 de la matinada ja estava esmorzant.
1: Mm-hmm. Clar.
2: Bueno, en fi.
1: Què dius?
2: Com es presenta el dijous?
1: Doncs mira, com que no tinc plans per aquest dijous. De fet, tinc coses a fer, però si no dormo bé, les vaig aplaçant. No sé si tu fas això. A mi em diuen, ei, que tenim que anar a fer no sé què. I jo, uf, és que aquesta... Bueno, haig de dir...
2: No em va bé, no?
1: No em va bé. Ahir, que va ser el primer dia que em vaig aixecar d'hora... T'haig de confessar que vaig fer migdiada.
2: Ah, vaig... molt bé, mira.
1: No tenia ganes de sortir enlloc quan vaig acabar de la feina. Vaig acabar al sofà i allà mateix, sense donar-me compte, vaig quedar-me, però trasposada, però sí, cau totalment. Clar, també això suposo que després a la nit...
2: Sí, passa factura, també és veritat.
1: Clar, va fer que la nit no descansés com s'ha de descansar. Al final és el peix que es mossega la cua i per això també hem de tenir compte. Perquè és veritat que a l'estiu, doncs sí, fas una mica de migdiada, però després trigues molt en anar-te a dormir perquè, doncs, mira sèries o estàs a la fresca o... Però, clar, ara hem de regular l'horari. D'aquí 2 dies estarà tota la canalla igual que nosaltres, que tindran aquests 2 dies de desajustes de la son. És normal, venim de l'estiu, d'hores de fer i desfer el que ens ve en gust, i, clar, ara ja ens trobem amb la cruda realitat, que és tornar a les rutines, els estudiants a estudiar, els treballadors a treballar, i la vida fluye. No? Sí.
2: Doncs sí, estem de nou a la roda de hàmster i que no pari. Tenim per aquí a la Mireia. Núria, no sé si
1: sí, mira, a mi
2: vols parlar
1: que...
2: amb la
1: sí,
2: Mireia.
1: Sí, m'agradaria que entrés ja abans d'anar a qüestions locals, perquè hi ha un tema que es va produir ahir, concretament, on l'Ajuntament va ser el protagonista. I m'agradaria, doncs, això, que la Mireia, que la tenim avui aquí, ha vingut expressament per portar-nos aquesta informació. Gràcies, Mireia. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal?
3: Soy como el diablo, ¿no? Me invocáis y aparezco.
1: Ui, això sona una mica...
2: Quina por, Mireia.
3: Sí. Bon dia.
1: Què tal?
3: Benvinguts a la nova temporada, eh?
1: Igualment, que ja ha començat també la intersecció.
2: Tu vas començar ahir, Mireia.
3: Vaig començar ahir, sí, i una mica... no sabíem si ens en recordaríem de fer el programa i al final, com dieu, és com
2: va
3: si
2: sortir, no
3: haguessis marxat. No?
1: Sí, la veritat és que la sensació de seguida que et poses davant del micro, tot fluye, todo fluye y nada influye, i ens deixem portar per...
3: Sí. Bueno, és molt guai, és una feina molt xula al
1: sí,
3: final.
1: Sí, per això. Doncs Mireia, ahir es va produir a Montornès una concentració com a moltes poblacions i ciutats d'Espanya.
3: Sí, de centenars de poblacions d'aquí a Espanya. I deies que el protagonista va ser l'Ajuntament com a edifici, eh?
1: Com a edifici, com a lloc,
3: els jardins.
1: Lloc de trobada, no?
3: Exacte.
1: Va ser el lloc de trobada.
3: Sí, va ser davant de l'Ajuntament aquesta concentració en defensa o en suport del poble de Ceuta, el poble ceutí, i va ser els jardins de Natividad i Arzaplanes. I, al igual que la resta d'Espanya, va ser una concentració promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I aquí a Montornès, jo destacaria que va ser un acte pacífic i van assistir al voltant d'unes 150 persones, que això és important, que hem vist imatges bueno, doncs, a altres indrets que no va ser una cosa pacífica, aquí sí. Uh-huh. Sí que es van escoltar lemes com Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, que era el que podíem veure al cartell. I bé, nosaltres, ja que vam anar allà, volíem captar quin era l'ambient i vam poder parlar amb dues de les persones que es van apropar, doncs veïns d'aquí de Montornès. com són el Francisco González i la Fidela Nolasco, ella més d'origen melillense.
4: Yo, si pudiera, ahora mismo me iba, aunque fuera con la sillita de ruedas, a defender mi tierra, porque me tira muchísimo al melillero o al melillense, le tira muchísimo su tierra, mucho. Hable con el que hable, aún se acuerda, aún la añora, hasta lloramos muchas veces. Pero bueno, las circunstancias de la vida nos hizo venir aquí a España y aquí estamos. Pero vamos a defender Ceuta y Melilla con uñas y dientes.
5: Porque es de España, no nos la pueden quitar porque les dé la gana a ellos, por una parte y por otra. Porque hay un embrollo, pero grande por parte de unos y de otros. Y no, si hace falta nos iremos a Ceuta a defenderlo allí.
3: Pel que fa a l'assistència, que ja hem dit que van ser d'unes 150 persones aquí a Montornès, ella, la Fidela, va dir que trobava a faltar més veïns.
5: Yo ya lo he escuchado, que se unían todos en el ayuntamiento, y soy la primera que ya he venido con mi marido, porque mi marido hay que estaba en el sillón, hay que cambiarlo a la silla para traerlo, y no hemos venido ya, ¿sabes?
6: ¿Qué le parece la gente que hay?
5: Mucha, tenía que ver más, porque el pueblo es más grande, y tenemos que defender porque es España.
3: De moment no tenim constància que s'hagin convocat més concentracions o manifestacions. Recordem que aquesta va ser promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i de Províncies. I com escoltàveu de fons, doncs va haver càntics, no havien faltat tampoc les banderes espanyoles i, de fet, molts cotxes que passaven per davant tocaven el claxon com a gest de suport. Una concentració, com dèiem, pacífica, sense passar límits, que, bueno, malauradament, a altres llocs sí hem vist.
1: Doncs ja veieu, aquesta és la darrera informació. Això va passar ahir a les 8 de la tarda.
3: Correcte.
1: Als Jardins Natividad Llarza, l'Ajuntament de Montornès, i la Mireia ens ha portat la darrera hora. Gràcies.
3: Gràcies, ja parlarem un altre dia.
1: I fins aviat.
3: Adéu.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: I nosaltres ens endinsem en la Diada Nacional de Catalunya, que es commemora a Montornès, com cada any, amb un acte cultural. Recordeu que la celebració serà el proper 11 de setembre als Jardins de Natividad Llarza Planes, al costat del monòlit de l'11 de setembre. A més de la tradicional ofrena floral, l'acte comptarà amb actuacions musicals, danses i l'estrena de la colla bastonera de l'associació Bruixes Montornès i ballada de sardanes per finalitzar aquest acte. La cultura catalana tornarà a protagonitzar la commemoració de la nostra Diada de Catalunya a Montornès. L'acte tindrà lloc el mateix divendres 11 de setembre a les 11 del matí, com és habitual als Jardins Natividad Llarza. Com és tradició, la jornada, recordem, començarà amb la part més institucional, la hissada de la senyera per part dels representants de la policia local, amb l'acompanyament musical de la coral La Lira, que interpretarà el cant a la senyera. L'entitat també cantarà El meu Montornès i l'Empordà, i més endavant l'himne nacional dels Gadus. Abans de les ofrenes florals a les entitats del poble i del consistori, els dansaires montornesencs i montornesenques, l'Anna Boner i la Júlia Espies, acompanyades pel músic Dani Garrido, interpretaran el Ball de l'Homenatge. L'acte continuarà amb l'actuació de l'esbart dansaire Rosa dels Vents, de Vilanova del Vallès, i la lectura del manifest institucional. En primícia, us direm que la colla bastonera de l'associació Bruixes Montornès interpretarà la dansa Torre, el seu primer ball. Tenim ganes ja de veure a l'associació Bruixes de Montornès fent aquest ball de bastons. Serà el proper 11 de setembre.

També els primers dies d'agost es van fer intervencions al centre esportiu, al poliesportiu de Montornès. Bé, doncs amb l'aturada, amb l'estiu, amb el tancament de les escoles, del casal, s'ha aprofitat per doncs posar al punt els equipaments municipals. Aquesta setmana s'han dut a terme actuacions de reparació i de millora perquè tot estigui a punt per aquest nou curs. Un d'ells ha estat el Centre Juvenil Satèl·lit, al qual s'ha donat de nou fals sostre i s'ha reparat el canal interior de recollida d'aigües pluvials. A més, s'estan fent treballs de repintat tant dins com a les façanes. El cost de les obres ha pujat uns 47.000 euros. El casal de la gent gran, Centre, s'ha canviat la porta d'entrada per una d'automàtica, s'ha afegit una reixa de seguretat. A més, al casal de la gent gran nord, la brigada ha eliminat un esglaó a l'entrada per millorar així l'accés a aquest equipament. En els propers dies finalitzarà l'obra amb la instal·lació d'una nova barana. Són reformes i millores d'aquests llocs que doncs, la gent gran utilitza o la canalla a les escoles. En aquest cas, en el cas del casal de la gent gran, les actuacions han sumat 46.000 euros aproximadament. Un altre equipament que aquests dies han realitzat canvis és a l'edifici de Sant Isidre. Allà s'han reparat les unitats existents, s'han adequat dos nous despatxos i s'ha fet una zona de banys. En total, el pressupost de les actuacions ha pujat a 47.000 euros. El complex esportiu, com us deia, també allà a les Vernedes, també s'han fet obres durant l'estiu. De fet, s'han canviat els paviments a diverses sales, s'han redistribuït, repintat espais, s'han canviat les lluminàries i el cost ha estat de gairebé 48.000 euros. Totes aquestes actuacions han estat executades per dues empreses externes. Doncs aquestes són algunes de les coses que s'han millorat durant el temps que han estat tancades i, per tant, doncs el no haver-hi usuaris o estudiants, canalla, doncs s'han pogut portar a terme. Sempre a l'estiu serveix per millorar obres, aquests equipaments municipals que necessiten aquestes obres. Doncs aprofitar l'estiu per fer-les. I avui també m'agradaria recordar, si us agrada la fotografia, que sabem que a Montornès hi ha molt aficionat i aficionada a la fotografia, que hi ha un concurs que està en actiu i en el que podeu participar. És el concurs, concretament l'edició 18a del concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral. I totes les persones que estiguin interessades en participar en aquest certamen poden presentar les seves instantànies fins al 18 de setembre. El tema d'enguany són els patrons de la natura. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha posat en marxa una nova edició d'aquest tradicional concurs fotogràfic. D'aquesta manera, convida les persones a passejar pels seus boscos i captar imatges tant amb càmera com amb mòbil i presentar-les. Mira, podeu participar i, per què no, passar una bona estona gaudint del medi natural, aprofitant que tenim el Parc de la Serralada Litoral a tocar de Montornès, que és una zona per desconnectar, per caminar, per fer exercici, per gaudir de la natura, i si us agrada la fotografia, doncs aquestes dues modalitats les podeu practicar. Encara teniu temps per presentar els treballs al web municipal montornès.cat, però també al web del Parc de la Serralada Litoral trobareu el concurs i les bases i el que heu de fer i com ho heu de fer. Fins i tot hi ha un concurs per canalla, per gent més jove. Doncs feu una ullada, perquè pot ser una activitat molt maca per fer en família i gaudir aquests dies que encara la canalla no està al col·le. Per la tarda,
quan comença a caure una mica el sol, baixar la temperatura, potser podem fer una excursió al nostre parc.

part de la serralada litoral. I també m'agradaria recordar que demà divendres, abans de tornar a les rutines, la Comissió de Festes de Sant Joan ha organitzat una sessió de cinema a la plaça del Poble, a Montornès Nord. La plaça del Poble es tornarà a convertir en una sala de cinema a la fresca aquest 4 de setembre. Faran la projecció de la pel·lícula Lilo i Stitch, una producció de Walt Disney. Ja sabeu que Lilo i Stitch té molts seguidors i seguidores. És una pantalla gran, allà a la fresca, a la plaça del Poble. És una activitat maca per fer també en família i per gaudir encara de l'estiu, de les darreres hores d'estiu. Una pel·lícula que dura 90 minuts i que doncs, tracta sobre una nena hawaiana que se sent sola, que decideix adoptar un gos l'anomena Stitch. Aquest podria ser la seva companyia perfecta si no fos, en realitat, el fruit d'un experiment genètic que s'ha escapat d'un planeta alienígena i que ha aterrat a la Terra per casualitat. Doncs si voleu veure i gaudir la pel·lícula Lilo i Stitch, demà, divendres, a la plaça del Poble, a les 10 de la nit, a la fresca.

Bé, us diré quan són les 10 i 26 minuts, que és la setmana de l'aprenentatge digital. La UNESCO va implementar un programa d'activitats orientades a determinar la contribució de la tecnologia de mòbils i aconseguir el programa Educació per Tothom. En aquest sentit, del 2 al 5 de setembre se celebra aquesta setmana des de 2024. És la setmana de l'aprenentatge digital. Us haig de dir que avui és Sant Gregorio, Aigulfo i Sàndalo. I a ells i a elles, doncs felicitats. Si hi ha alguna persona amb aquest nom, que tingui un dia meravellós i que gaudeu molt del vostre dia. Ja sabeu que també hi ha persones que celebren el seu aniversari aquests dies. I volem, com sempre, felicitar totes les persones que estiguin d'aniversari. I avui, fent una ullada als records, he trobat que hi ha un record que fa referència a un gran artista, que va ser Michael Jackson, perquè ell va morir el dia 25 de juny, sí, el 2009, però va estar molts dies sense l'enterrament. El van enterrar un 3 de setembre, un dia com el d'avui, el 2009. I ho van fer al gran mausoleo de Forest Lawn, a Califòrnia. Allà es va fer la despedida, l'acomiad definitiu. Es va portar a terme en una cerimònia privada al voltant de 200 persones del seu voltant, família, amics, però els més íntims. I es va portar a terme aquest enterrament amb la seva família i amb detalls com cartes que van ficar dins de l'ataúd als seus fills, però va haver-hi també un xoc mundial per la mort del cantant, perquè si hem de recordar alguna cançó, doncs potser recordaríem moltes i quedar-nos amb una és molt difícil. Les cançons del rei del pop van batre tots els rècords i la veritat és que es van convertir en tot un llenguatge. Per això avui volem recordar el rei del pop, a Michael Jackson, i ho fem amb aquesta cançó que no passa de moda, que sempre recordem i que sembla fins i tot actual. I és que així era la música de Michael Jackson.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: Doncs anem al contingut avui, les Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística a l'Ajuntament de Montornès. Ja la tenim aquí, de seguida parlem amb ella. Volem recordar que s'ha posat en marxa a Montornès l'escola d'estiu de Buscar Feina. Es tracta d'una iniciativa del Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, i avui en parlarem d'aquesta qüestió. És dijous i avui escoltarem les ofertes laborals que ens porta la tècnica de l'OPEC. Esteu buscant feina? Voleu millorar les vostres condicions laborals? Doncs avui no us perdeu la secció de l'Àngels Rial. I acabarem parlant de cinema, d'estrenes i de novetats. Això sí, sense el gran José Luis Cano, que encara el tenim de vacances. També a ell li toca fer vacances, oi? Doncs cinema amb el Miquel i aquesta qui us parla, la Núria, no us ho perdeu. Tot això avui, aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Doncs anem ja amb la informació meteorològica de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber què passarà avui. Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui dijous pugen les temperatures i serà un dia pràcticament d'estiu. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 34 a Sabadell, 32 graus a Barcelona i 31 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui continuem amb temps estable, dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. Recordem que la farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Nord. Aquesta la trobareu al carrer Federico García Lorca, 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la nostra policia local, 93 572 11 10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
10: Comercial Solar.
11: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
10: Comercial Solar.
11: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
10: Comercial Solar.
11: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
10: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Doncs ja la tenim aquí i hem de començar i comencem aquesta nova temporada al setembre. Amb ella és la tècnica de normalització lingüística a l'Ajuntament, la Reyes Barragán. Per nosaltres sempre un plaer. Benvinguda, Reyes.
1: Hola, moltes gràcies. Encantada de ser de nou aquí amb les piles renovades.
0: Sí, no? Totalment, totalment.
1: Molt bé. Doncs endavant, no?
0: Endavant, anem.
1: Mira, per ordre.
0: Sí, vinga.
1: Avui és excepcional perquè jo acostumo a venir a final de mes.
0: Si és veritat, i vindràs, no?
1: Vindré.
0: Vindrà a final de mes.
1: Vindré a final de mes. Però avui era interessant venir per parlar de les inscripcions als cursos.
0: Sí.
1: I jo sé que ja ho vaig dir el juliol, però ho torno a recordar.
0: I em sembla que ahir, avui i demà encara pots fer proves de
1: nivell. Avui és dia 3, demà dia 4. Sí, sol·licitar-la fins al dia 4.
0: Molt bé.
1: Perquè sol·licitar-la fins al dia 4 t'assegures que es pugui corregir abans de l'inici de les inscripcions. Si la sol·licites després del 4, com que hi ha moltes sol·licituds de proves de nivell, més tard del 4 és difícil perquè claven per ordre que arriben.
0: Clar.
1: I potser te la corregeixen que ja ha passat el període d'inscripció, d'acord?
0: Uh-huh. Aprofiteu.
1: Doncs comento. Les inscripcions comencen el 14, són fins al 17 i després també el dia 21, ara m'explico.
0: Uh-huh.
1: Dilluns 14 i dimarts 15 són torn preferent per als exalumnes dels darrers 12 mesos. Si tu has fet un curs el curs passat, doncs tens inscripció preferent, d'acord? Aquí les inscripcions són en línia, però presencialment també tenim uns dies i aquí a Montornès, com que estic jo sola, doncs m'he de repartir i he de fer aquestes coses. Dilluns 14 de setembre seré a la tarda de 4 a quarts de 8. Ho dic també que encara que sigui inscripció per a exalumnes, si algú vol venir a informar-se sobre alguna cosa, doncs sap que hi seré
0: que allà
1: presencialment, tot i que per telèfon o per WhatsApp o per correu
0: també
1: intento respondre a totes les sol·licituds. Doncs dilluns 14 seré de les 4 a quarts de 8, dimarts 15 seré al matí, de 9 a quarts de 2, i el dia 16 i 17 ja és torn general, ja és pels nous alumnes. Llavors, el dimecres 16, que és com el primer dia, estaré al matí i a la tarda. Seré de 9 a 1, a quarts de 2 i de 4 a quarts de 8. I el dijous seré al matí. Però alerta. Per exemple, el torn preferent, el 14 i el 15, les inscripcions són per a tots els nivells. Qualsevol nivell pot venir a inscriure's. Qualsevol persona, si tu necessites un B2, un C1, un intermedi 3, pots venir. En canvi, el 16 i el 17... No dic el 18, perquè el 18 aquí és festa, però ara ho comentaré.
0: Sí.
1: El 16 és només inscripció per inicials i bàsics, és per no saturar l'aplicació, d'acord? El 16 és només per inicials i bàsics, 17, 18 i 21 és del A1 al C1, i el dia 21 és només els del C2, d'acord? Llavors, el 18 aquí és festa, però les inscripcions en línia continuen igual. I si algú vol anar a inscriure's a un altre poble, doncs també pot fer-ho. Que consulti els horaris i ja està. Aquí a Montornès es faran dos cursos. Un de A1, que és el primeríssim nivell. És la primera vegada que es fa aquest curs aquí a Montornès, ja ho vaig comentar.
0: Uh-huh.
1: I aquest curs serà els dimarts i els dijous de 3 a 5. I després hi ha un bàsic 2, que és la continuació d'un bàsic 1 que va començar l'any passat, que serà dimarts i dijous, de 6 a 8. La gent que necessiti fer curs de català, que no ha fet mai català o que sap una mica de català, jo li recomano que vingui a veure'm, perquè jo podré valorar, en funció de la formació que tingui, dels anys que fa que viu aquí a Montornès, si parla una mica, si parla més o parla menys, en quin dels dos nivells que es fan aquí a Montornès podria anar-hi, o si li convé anar a un altre poble o fer un altre nivell. També comento que hi ha altres nivells en altres municipis i també hi ha oferta de cursos en línia.
0: Molt bé.
1: Jo a partir d'ara ja he començat, penso que vaig començar el dia 27 o 28 a fer difusió, perquè jo vaig deixar moltes coses programades a les xarxes perquè sortissin, i a les xarxes hi haurà difusió, deixaré cartells a diferents llocs, me'ls repartirà l'Ajuntament, deixaré fulls volants, faré vídeos a les xarxes, intentaré que tothom ho sàpiga i que ningú digui: ah, jo no m'he assabentat que hi ha cursos de català. No?
0: Hi ha cursos de català.
1: per tema cursos de català, Això. Després hi ha més coses de referents a l'oficina de català o activitats que puguem dur a terme durant aquest curs. Ja ho comentaré al final de mes, que serà la meva
0: visita oficial.
1: Sí. D'acord? Ara aprofitem l'estona que tenim per comentar cosetes de llengua. Jo recordo que, clar, sempre que vinc comentem coses de llengua,
0: sí,
1: poc o molt. Tenim el qüestionari lingüístic, tenim la meva col·laboració en la revista de Montornès Viu. Doncs jo vaig parlant de llengua sempre que puc, i quan vinc aquí a la ràdio, doncs també.
0: Aprofites, clar que sí.
1: I avui comentarem alguna coseta en relació amb el temps que som, no? Som al mes de setembre, uh-huh, i molta gent té... Aprofito per recordar que ja vaig explicar un dia que setembre és un nom que no li tocaria, perquè no és el número 7, sinó que és el número 9 de mes, no? I això ve perquè primer el calendari romà tenia 10 mesos i després van afegir-ne 2 més, i clar, la cosa es va desquadrar numèricament. Setembre vindria de 7, però no és el mes 7, sinó que és el mes 9. Recordat això... Uh-huh. Hi ha gent que té problemes amb el tema de setembre. Què hem de dir, setembre o septembre? Ja dic que en català és sense la P.
0: Setembre.
1: Setembre. Mm-hmm. Jo vaig compartir a la pissarra
0: però
1: de la paraula del dia.
0: Però totes dues són bones?
1: No, en català...
0: En castellà no?
1: Ara arribo.
0: Ah, val.
1: En català només pot ser setembre. Sense P.
0: Això.
1: Setembre. Vaig compartir una paraula a la pissarra de la paraula del dia recordant la paraula setembrí. Uh-huh. Flors setembrines, setembrí, sense P, propi del setembre, d'acord?
0: Uh-huh.
1: En castellà sí que s'accepta septiembre, i setiembre. Uh-huh. En castellà t'accepten les dues. En català només és bona sense P.
0: Uh-huh.
1: I que això, que septembre i septiembre i setembre venen del 7, de que era el número 7. En castellà ha mantingut la P i en algunes altres llengües romàniques també, com el francès, septembre, el romanès, septembrie, però en català no la té, ni en asturià, ni en gallec, ni en italià, ni en portuguès.
0: Ni se l'espera.
1: Setembre, setembro, ni se l'espera. En català ens oblidem de la P.
0: Molt bé.
1: D'acord? Molt bé. Doncs ja està. Una altra paraula pròpia del mes de setembre és... escola i col·legi.
0: Que totes dues són,
1: totes dues són bones. A veure, què ens diu el diccionari? A veure, actualment totes dues paraules són sinònimes i s'utilitzen indistintament, d'acord?
0: Uh-huh.
1: Tenim però que el diccionari ens diu que un col·legi, a part de ser l'establiment d'ensenyament primari o secundari,
0: sí,
1: és col·legi de persones sotmeses a un reglament. Col·legi de metges, col·legi d'infermers... Hi ha més definicions, O la casa o edifici del col·legi, societat o corporació de persones de la mateixa professió, en fi, això. Això és un col·legi, l'establiment on s'ensenya ensenyament primari i secundari. I l'escola també és establiment on s'ensenya. Per això també hi ha escola d'enginyers, escola d'arquitectura, escola d'arts... El mot col·legi és com més antic. Més utilitzat a la primera meitat del segle XX, d'acord? Mm-hmm. La gent anava a estudi o anava al col·legi. Cap a la meitat del segle XX es comença a utilitzar i es comença a popularitzar escola, tant que ara mateix s'utilitzen indistintament.
0: Mm-hmm.
1: Escola ve del llatí escola, sense la E, escola, mm-hmm, que volia dir lliçó,
0: mm-hmm,
1: i que venia del grec que, atenció, volia dir temps lliure, temps d'oci, temps per passar-s'ho bé estudiant, d'acord? El significat aquest escola d'oci l'hem perdut, d'acord? Mm. S'ha quedat només el tema estudi. I col·legi ve de col·legium, que vol dir, del llatí col·legium, que vol dir associació, grup d'amics, o sigui que també ens va bé,
0: mm-hmm,
1: perfecte. Doncs, i què passa? Perquè hi ha gent que diu col·legit, amb T. Perquè hi ha molta gent que diu col·legi.
0: Sí, per què? Sí, jo no ho sé. Per què?
1: Això és un fenomen lingüístic.
0: Però ho he escoltat,
1: col·legi no podem considerar una cosa incorrecta, és una cosa pròpia. No, és una cosa pròpia de la llengua. Seria incorrecta en un context formal, però si la gent diu col·legi no passa res. Ma. Això es diu, un fenomen lingüístic que es diu epítesi postvocàlica. I... malgrat que tingui aquest nom tan estrany, és només que parlant, de vegades necessitem reforçar coses, i com que col·legi acaba amb una àtona, perquè la tònica és la E, doncs és com reforçar. No passa només amb col·legi, passa, per exemple, també a àpid. Àpid, àpid. Bé, doncs és aquest fenomen lingüístic, fonètic, que es dona en molts llocs de Catalunya. També la paraula escola té un fenomen lingüístic que és la vocal epentètica. Què vol dir això? Clar, nosaltres no és natural en català ni en castellà que una paraula comenci per una S. Llavors, el que fem és, quan la diem, és reforçar-la amb una E. Stop, i posem una E. Doncs la paraula llatina era escola sense la, sense E, i en català doncs acabat sent amb una E, i en castellà també. Què més?
0: Què més? Què més
1: ens portes? Dites del mes de setembre.
0: Oh, home, ràpid, això ens agrada molt, va.
1: A veure, la meravellosa branca de l'estudi de la llengua o de la lingüística, que es diu paremiologia, que la paremiologia estudia les parèmies o proverbis, que això vol dir això, frases fetes, una dita popular antiga, doncs la paremiologia és molt rica en meteorologia i en tradicions i dites referides al camp,
0: a la natura.
1: A la natura. Sí. Doncs el setembre, sense P, el setembre, que és el principi i final de moltes coses, té molts refranys. D'entrada, refranys o frases fetes o dites referents als sants. En aquest mes de setembre, tenim Sant Gil, Sant Mateu i Sant Miquel. Sant Gil, l'1, Sant Mateu el 21 i Sant Miquel el 29. Hi ha una dita que l'haurem ja de descartar perquè ja està perdent, amb el canvi climàtic està perdent sentit, que és per Sant Gil l'hivern ja és aquí, o per Sant Gil el vespre fil, vol dir que t'has de posar jaqueteta. De moment això s'està perdent, aquest Sant Gil no ens porta l'hivern. Sant Gil és el patró dels pastors. Per Sant Mateu l'estiu, adeu. Aquesta potser, perquè el 21 de setembre doncs acaba. Potser sí que fa més fred, no ho sabem.
0: Humitat.
1: Més humitat, més fresqueta. Sant Mateu, per si algú no ho sap, com que Sant Mateu era recaptador d'impostos, és el patró de totes les professions relacionades amb els diners i les finances, i la comptabilitat i la recaptació.
0: Molt bé, Sant Mateu.
1: I la tramuntana per Sant Miquel, octubre sec i serè. Sant Miquel és el 29 de setembre, sí que pot ser que ja faci més fresca, va? I una dita que és molt, la trobo molt encertada, perquè el setembre sí que té això, de que no plou bé.
0: Anem bé,
1: que
0: anem
1: pluja
0: bé.
1: No, que al setembre la pluja no sap ploure. Que diu, setembre o s'endú els ponts o aixuga les fonts.
0: Uau.
1: Això és
0: o
1: així.
0: Plou molt
1: o plou o moltíssim, no. De manera terrible, que això també ho estem dient. O és molt sec i no hi ha aigua. Hi ha moltes més dites de setembre, com el setembre comença l'escola i també la xerinola, no sé si els nens estaran gaire d'acord amb això. El setembre el vi està per vendre, el setembre és època de verema, però cosa que el canvi climàtic està fent que l'agost ja hagin
0: d'agafar
1: el raïm. Sí. El sol de setembre madura el codonyer. Si la gent no sap que és un codonyer, suposo que sí que sap que en castellà és un membrillo. Codony, codonyat, mona. Pel setembre collir ametlles, collirem les ametlles que després farem els panellets al novembre.
0: Al setembre? Molt bé.
1: Collir ametlles. I què més tinc? Quan algú se li diu que és més apegalós que les mosques de setembre. Aquest m'agrada molt, perquè sí que és veritat que les mosques al setembre estan som molt enganxoses i no hi ha que se les tregui de sobre, molt pesades. Què més porto? Porto paraules de festa major.
0: Va, que això també ens agrada
1: molt.
0: Molt
1: bé, perquè clar, la festa major és 18, 19, 20, encara que hi ha coses que han començat. Ai, m'he descuidat el programa. El tenia per dur-lo. Ja hi ha coses que ja han començat i coses que passaran després, però els dies forts, no?, són 18, 19 i 20. Sí. Paraules de festa major. Com comença una festa major? Quina és la primera cosa?
0: Amb un pregó, no?
1: Un pregó, molt bé. Paraula de festa major, un pregó. Després comença, també molt important, i sol ser el primer dia, abans o després del pregó, una cercavila inicial que a molts llocs en diuen seguici de festa major.
0: Seguici,
1: correcte?
0: És veritat, sí. Tens raó.
1: Un seguici és una marxa solemne, normalment darrere d'algú, no sé qui encapçala el seguici de festa major de Montornès, però normalment aquest seguici hi ha diables, gegants, capgrossos, tot això, sí. Com a l'hora de festa major, gegants, capgrossos i bestiari.
0: I bestiari.
1: Va. Aquí a Montornès, bestiari és curtet perquè tenim el ceballot, que és el drac gros, el drac petit i el bou. I hi ha pobles, jo animo aquí a ampliar el bestiari a les colles, perquè molts pobles tenen mulassa, tenen àliga, això tu decideixes, són les colles que decideixen. Jo vull tenir una mulassa i
0: són
1: diners, fer una bèstia d'aquestes.
0: Sí.
1: Però el bestiari, en aquest cas, ceballot, drac petit i bou. Una paraula també molt pròpia de festa major és la paraula plantada.
0: Plantada
1: de gegants, fem plantada de bèsties de foc. I una cosa molt típica de festa major és menjar. Mengem. La teca és important. A les festes majors se solen fer hades, que dic jo. Sardinada, arrossada, botifarrada, xocolatada, d'acord? Aquí a Montornès he mirat el programa i pel que fa a menjar tenim un dia de tas de productes de festa major que són postres, gelats i pa. Però també tenim algun dia on hi ha coses que es mengen i tenim un dia que hi ha una truitada, no està posat així perquè és la Tortilla Anton, que és un concurs de la lluita per la truita més bona,
0: més ben feta.
1: Després també tenim botifarrada, perquè a la vermofarra del dia 20 es menja botifarra. No ho he dit, però el tema de la truita és organitzat pel Pere Anton i el tema de la botifarra de la vermofarra són els Bartomeus. I el dia 19, també al matí, hi ha sarau, que m'encanta la paraula.
0: El sarau.
1: Que hi haurà tapes. Més menjar propi de festes majors, és una cosa de color rosa que sembla un núvol, que se'n diu cotó de sucre o sucre filat, que aquest em sembla molt, molt poètic.
0: Ai, sí.
1: Què sucre més paraules filat. De festa major? Tenim la fira.
0: A la fira
1: tenim, sobretot, autos de xoc i cavallets.
0: Cavallets.
1: En castellano, tío vivo, o... tío vivo, què en diuen? Tío vivo o caballitos,
0: caballitos.
1: No?
0: Cavallets.
1: Podem dir cavallets. Què més? Espera un moment, que estic molt petit. La tòmbola,
0: no?
1: Que és una paraula que m'agrada molt perquè contradiu una norma no escrita, és que la majoria de paraules esdrúixoles són la O o la E, són obertes. La majoria, la immensa majoria de paraules esdrúixoles. En canvi, tòmbola és una paraula esdrúixola, però la O és tancada.
0: Tancada.
1: No? Mica, m'agrada molt. Més coses de festa major.
0: Churros. Xurreria. També
1: xurreria,
0: no?
1: Xurros. Una paraula que... dos paraules de festa major que estan en desús, és que jo les vull... les
0: posar
1: reivindico, és la paraula domàs. Un domàs és una mena de llençol amb alguna insígnia o dibuix propi de la festa, pot ser l'escut del poble, pot ser un gegant, pot ser l'escut d'una entitat, que tu penges al balcó perquè és festa major.
0: I com que hi ha un concurs d'això, aquest any...
1: No, hi ha un concurs de balcons.
0: De balcons.
1: Sí, podem... la gent podia posar un domàs.
0: No? Clar.
1: Un domàs, banderoles.
0: Posem domàs.
1: Un domàs. És que en castellà no sé com es diu. I després la paraula embalat, que els embalats... com que ara a tot arreu hi ha pavellons...
0: Sí,
1: o pistes
0: veritat,
1: cobertes,
0: això s'ha perdut
1: doncs
0: una
1: les
0: mica.
1: Festes s'acostumen, els balls s'acostumen a fer en els pavellons, però abans no hi havia pavellons als pobles.
0: Hi havia
1: embalats. Embalats i era una construcció provisional, com una mena de carpa, que es decorava amb banderoles.
0: És veritat,
1: tot
0: és veritat.
1: I això s'ha perdut. Què més? Em sembla
0: què
1: que...
0: Què més hi ha de festa major? Déu-n'hi-do,
1: Si algú vol aprofundir amb vocabulari específic de gegants i de diables, a la pàgina web del Consorci del Vallès Oriental, a la part de publicacions, si un cerca lèxics, trobarà uns PDFs que es poden descarregar amb el vocabulari de gegants del Vallès Oriental i vocabulari de diables del Vallès Oriental. He portat aquest... Bueno, ara no es veu, però és un tríptic on hi ha tot el vocabulari referent, a més explicat com una mica com una història, com un conte. estan explicat tot el vocabulari dels gegants. Doncs hi ha un de gegants i un de diable, si algú li interessa. I jo diria...
0: Que ens queden dos minuts. Moment.
1: Doncs ja està, posem una cançó. Cançons de festa major.
0: Vinga, cançons de festa major.
1: La cançó típica que tothom coneix és la...
0: Alegria.
1: I vaig dir, no, busquem-ne, busquem-ne. I vaig trobar unes quantes ahir i la que us proposo és la d'un grup que es diu Shake.
0: Shake.
1: Que són uns joves de les Terres de l'Ebre. La cançó és de l'any 2013. Però està molt bé i és molt festiva. Endavant amb el grup Xeic i la festa major.
0: Doncs Reyes, com sempre, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Descobrim fins i tot cançons de festa major. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.

Segre fins al Cap de Creus. L'ànima catalana és al carrer, en el poble.

0: dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: De l'ou al jou, del sou al bou i del bou a la forca. En aquest cas, aquest refrany, la progressió ja es veu que és negativa i ens porta d'un petit fur sense cap importància cap a la forca en una escala ascendent imparable i gens recomanable. Es diu dels que comencen a robar i la tirallonga pot diferir en molts diverses variants. De l'agulla a l'ou, de l'ou al sou, del sou al bou i del bou a la forca. L'essència d'aquesta ensenyança o d'aquesta dita és que qui roba un ou roba un bou. I es descriu com el que seria la carrera del lladre, que es comença insignificant i a poc es va fent gran. I acabem malament.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Voler posar portes al mar. Diuen que Santa Bàrbara és la patrona dels impossibles i és per això que preguem aquesta santa quan som en una situació complicada o delicada. I, és clar, el refranyer ja ens adverteix que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona. Hi ha un altre tipus d'impossibles que algú haurà sentit alguna vegada, que és anar contracorrent o cercar l'àliga en el paller, o buscar tres peus al gats, o fer passar el clau per la cabota, o bou per bèstia grossa, o directament pretén posar fre a allò que és imparable i impossible d'aturar. En tot cas, quan anem al mar, per això, imaginem que sí que té portes i mirem de no embrutar-lo tant.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Quan la formiga treu terra del niu, adoba la gotera i fuig del riu. La natura és sàvia i els nostres ancestres van aprendre a llegir-ne els indicis. Per transmissió, per repetició, per observació, els animals són una mostra d'aquesta intuïció i de la percepció que fan dels esdeveniments al moment que cal. Quan la formiga tanca el niu, el cel plora i el moliner riu. És que hem d'aprendre moltes coses de les formigues.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí. La ràdio.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Doncs avui encetem una nova col·laboració amb el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç a l'Ajuntament de Montornès i, com sempre, és l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació laboral de la Bossa de Treball, qui ens comparteix aquestes propostes laborals i també aquestes formacions.